0: història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Content de ser aquí?
3: Convidat? O era entrevistador?
1: O entrevistador infiltrat?
2: Entrevistador normal.
1: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
1: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
3: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
1: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben la resposta, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
3: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes, vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
6: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, us heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable

0: aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim per exemple Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no? Que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany, i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres, o només la còpia, o només, no, el disseny de l'Evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació, i per tant l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
1: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
0: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
2: Jo m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
0: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
2: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
0: Clar que sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Realment no ve d'aquí la paraula.
2: Me catxis.
0: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
2: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
0: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Lievana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
2: Una mica redundant, no?
0: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsi es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península Ibèrica.

0: que són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu saps, parlen de l'apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra, de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, a més, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar. Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen, no? La figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellament decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no... Si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era. Tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits...
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic,
0: mm-hmm.
1: o...
0: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Re.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos,
0: mm-hmm.
1: i Sant Millán de la Cogolla. No confondre en Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: És una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé. Suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com, per exemple, l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien, on es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i, per tant, està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: una mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si Trescat agafa la idea, mirem-nos. Si fent, ara fan realities de tot, pues, fent com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: El Collell, per exemple.
0: El Collell,
1: clar. On anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure què no? Passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Millán de la Cogolla o el monestir de Santa Maria de la Real a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir. No? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta. Perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocourt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, una mica en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat, en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de l'impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. ¿Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i tot s'agraeix,
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba... No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, en sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per a algú que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi. No?
0: Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquest és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no?, i ha projectat les miniatures, i aquest és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no?, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no?, que és una persona que es diu En, i que de Pintrix, no?, és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no?, sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no?, com Imperatrix, no?, Gladiatrix, Dominatrix, no?, aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui. No? Hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix, i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ai, el nom, No, bueno, l'important aquí, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte, següent pregunta.
1: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? No una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Ametri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre, però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on a Materi, fixeu-vos, Ametri és el mateix que anys després, no? El de Tàbara és del, una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Ametri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no específiques i quatre, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena. Som medieval sempre portant la contrària, l'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: Bueno, m'ha semblat brutal. O sigui, és una descripció com super... molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí, no? sí.
1: Molt personal, molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara... On Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: És una cançó infantil dels Falala. Qui no els coneixeu, no sabeu lo tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest espècie, mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Tito, els Falala, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no?, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no?, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no?, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no?, però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no?, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat a Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes, es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me'n porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els, a veure, els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona, no? El Beat de Tàbara, perquè està... Sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. És de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi un fet a Aquisgrà acaba a Londres, no? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un... Sí. I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir a especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un d'aquells programes que ens agrada fer, perquè és molt agraït fer un resum d'aquells discos, d'aquelles millors músiques del món de l'any 2023, de l'any passat. Comencem 2024 així, d'aquesta manera, recuperant llistes, recuperant discos que hem escoltat aquí al programa durant tot l'any passat i alhora, això, anant a veure què diuen les llistes de millors discos de músiques del món. I la reina d'aquestes llistes és, sens dubte, Gaye Su Akyol, la que acabem de sentir, aquesta cantant, artista i també antropòloga nascuda a Istanbul, que ha publicat durant 2023 el disc Anadolu Ejderi. Aquest disc realment, doncs, això, s'ha imposat en aquestes llistes. Disc publicat per la discogràfica Glitterbeat. I, de fet, doncs això, ja hem sentit aquest estil que recupera, per una banda, el rock psicodèlic,

Melting Gun, des de també la discogràfica Glitter Beat, i és doncs que això, el rock anatoli, en aquest cas podríem dir rock psicodèlic o acid folk, com volguéssim, és igual, està de moda en bona part gràcies també a aquesta discogràfica alemana Glitter Beat Records. Una altra discogràfica, i ara marxem d'aquest món per anar-nos-en a Guinea-Bissau, doncs és Kumbancha, una altra discogràfica de referència, que un dels discos que ha publicat aquest passat 2023, doncs és un disc basat en la música del balafon. El balafon és un instrument ancestral fet amb un teclat de fusta sobre unes carbasses on ressona la música. És de l'Àfrica Occidental, de la cultura mandinga o senufo, i doncs és l'antecedent del que seria la marimba a Amèrica Llatina o el xilofon. Doncs bé, un dels intèrprets del balafon més reconeguts actualment és Kimi Jabaté, i el seu disc Dindin doncs és un dels millors discos de músiques del món de 2023.

Kimi Jabaté i el seu balafon. Si ara marxem de l'Àfrica Occidental, de Guinea-Bissau, cap a l'altra banda, cap a l'Àfrica Oriental, un dels millors discos d'aquest passat 2023 és el de la banda de Zimbabwe Mokumba. I és perquè el seu estil de música de ball, que inclou des dels sukus fins al reggae, és una música panafricana que parla dels problemes d'un dels països més pobres, doncs invita a ballar. I aquí està bona part del seu èxit, Mokumba.

0: Una altra de les artistes africanes que és a totes les llistes de músiques del món de millors discos és, evidentment, Fatoumata Diawara i el seu disc London Co., produït en part per Damon Albarn, que apareix al final d'aquesta cançó, que ha estat el single del disc. Doncs és això, és un dels discos més reconeguts alhora també en la renovació del que és la música tradicional africana des d'una visió, doncs, del món del rock i del món, doncs, de l'avantguarda. Si un dels vanguardistes africans més importants també ha publicat un disc el 2023, ell és el veterà de Senegal, Baba Mal, i és, doncs, perquè quan Baba Mal publica un disc, doncs és un aconteixement. El d'aquest any 2023 s'ha dit Bing, i com ara veurem i ja vam sentir aquí el programa, doncs això sí és una renovació de la música africana des de l'avantguàrdia. Baba Mal.
1: Bimi julam nom gurtego yule deji salikam jabade balam taki hudum henge nyunya napiri kudel de nguyejimi bimi julam gade nom gurtego.

I del Senegal a Mauritània, perquè aquest any també, aquest 2023, s'ha publicat un nou disc de Tinariwen, els veterans del blues del desert. En aquest cas, un disc produït pel músic canadenc Daniel Lanois, que introdueix elements de country rock o de bluegrass, de, o sigui, del folk americà, dins de la música, dins del blues del desert d'aquests veterans. Tinariwen. El disc es diu Amatsu, que en llengua tamashek dels Tuareg vol dir més enllà de la por. Tinariwen.

0: del Sàhara cap a Orient Proper, perquè dos artistes reconegudíssims com són Dudu Tassa i Johnny Greenwood doncs han fet un dels millors discos de músiques del món de 2023, que es va dir Jarak Quaribak, i en el qual Johnny Greenwood doncs participava de la memòria familiar de Dudu Tassa, recordant doncs alguns dels revisitant, tornant a gravar i a renovar d'alguna manera algunes de les cançons que formen part del folklore d'Orient Proper i de la memòria familiar de Dudu Tassa. Jarak Quaribak.
1: To udub, nur fretach.

i d'aquests matisos, aquests tocs electrònics que incorpora Dudu Tassa i Johnny Greenwood al folklore d'Orient Proper, doncs, a la contundència electrònica d'uns gamberros que han fet el seu tercer disc, que es diu així, tal qual, tercer, tres, Àcid Àrab, amb la veu una altra vegada de Sufyan Saidi. Àcid Àrab.

una de les sorpreses en les llistes de músiques del món de 2023 és aquesta dona, Luzmila Carpio, una veterana, molt veterana, cantant boliviana, que canta en quechua i en aymara, llengües indígenes de Bolívia, i que ho fa, doncs, des de l'any 70. Per tant, doncs, és realment un dels icones musicals a Bolívia, però que, doncs, amb aquest disc de 2023, un disc que es diu Inti Huatana, que vol dir El retorno del sol, doncs s'ha colat a totes les llistes de millors discos de músiques del món. De fet, una revista com Rolling Stone la declara això, icona de la música folklòrica d'Amèrica Llatina a l'alçada de tantes altres. És cert que no havíem sentit aquí al programa aquest disc de Luzmila Carpio, ni aquest ni els 25 discos anteriors que té aquesta dona. Bé, una de les sorpreses d'aquestes llistes des de Bolívia i en llengua quechua. I si ens n'anéssim al Brasil, escollim escoltar un disc que ens va agradar molt aquí al Mixtures. Ell és Lucas Santana, el disc es diu O Paraíso i està publicat per la discogràfica també de referència per nosaltres, Nou Format. Lucas Santana.

I per acabar el programa d'avui amb aquest resum de millors músiques del món de 2023, doncs ens n'anem a Mèxic amb el segon disc de Son Rompe Pera, aquest grup que combina la cúmbia i el punk amb la marimba com a instrument principal. Gràcies per escoltar el Mixtures i molt bon any 2024. Son Rompe Pera.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensopides. I volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
4: Bueno, clar, és el que anava a dir. Les rics queden pansides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
3: Mm. Com es preparen, doncs, abans?
4: No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta calor no ens en recordem del rec o de regar. Vale? Hem de començar a treballar una mica abans, perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost. I el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig, no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que rebem, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35, no tenim la sensació de que falta aigua. Però, en canvi, les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que digui. Amb la qual cosa, necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, el juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu, és que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor, i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... O sigui que es pot ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test, nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari amb una terrassa que hi toca el sol, és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no fa, me'n salto un, després estem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan dius, hòstia, anava a regar-ho ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... Però necessiten d'ara ja dic, amb test, per exemple, l'accés d'aigua al perd. Amb la qual cosa, qui diu, no, si és el paquet diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'accés. ¿Vale? Sí que hi ha després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, jo estic en posi segons quina planta, més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafen a vegades una begònia o una cosa més dura, ¿vale?, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol. Ojo, sí, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. ¿Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, sí que l'aigua que necessita.
3: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
4: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix, no? Aleshores, ja, mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, i perquè així fem de mitjà. Després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense. Que és el que em passa a mi, no? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de mitjà. Vale? I fer de metge és quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu o moltes vegades ja arribem massa tard, no? Després, el que tu deies, és la gent diu, jo no hi entenc, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, he sentit comú. Sí, jo sentit, i a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, a estar pendent, fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, algú, si dius, hòstia, fa molta calor, pobra, que no... Saps allò, que no surto aquesta hora, surto aquella... Però és el mateix, és dir, surto al balcó, fa molta calor, com està? Està tot bé? Ah, mira, però està tot bé, perfecte. Vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé. Ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí, aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots. No cal fer enginyer, diguem-ne. Vale?
3: Quan reguem, Jaume? Al matí, quan a la reguem? Nit, si ens la trobem diguem, molt
4: sempre
3: patida...
4: Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui, al matí. Al matí, perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible... i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Vale? Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toca. Diu, no, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hosti, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi el diu que sí, ja el tractarem, vale? I després el que tu deies, quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. Diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar, saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? En canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? En canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
3: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
4: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és, de, ja és clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit, d'acord? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol, això és sempre un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions,

0: tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús a la vegada, hòstia, no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Pues la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, això és el que són clavells de moro, que també aguanten molt. A coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que els geranis sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé, desànies, que és una margarita que et fa una margarita groga, taronja, que també són molt dures, també permeten recs espaiats. Ah, hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també, el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu. Vale? Tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, si jo tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això perdria flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc., que et poden, l'horària que el mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, en zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no entra el sol, dic, ja, però si estàs amb una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies que hi ha floració sense problema.
1: Si marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui, hi ha sistemes de rec per si no hi som?
0: Sí, aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé, jo sobretot amb interiors, amb porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si deixem persianes, si deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problemes.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no se vapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades baixem per siar, etc., la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum. Vale? I a vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que és una mica de claror, etc., i regadetes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no segons hauran mort. Vale? Exterior això és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
1: Yeah.
0: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà et posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol, no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc., un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit gota a gota, un petit programador senzill de aixeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a la, el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li uns cubells amb tres dits d'aigua i que tinguin una durada, aquell rec, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també el típic de la galleda amb la veta de la Mary, no? de fregar,
1: sí.
0: Que et va donant aigua, diguem-ne. Però clar, aquests sistemes a ple sol en dos dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale? Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, li dic que es perdrà tota la flor i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale? Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no ho recuperem.
1: Mm-hmm.
0: És diferent. Per això, sobretot, molta gent creu, costa un balcó, 7 o 8 jardineres, 2 testos, un hibiscus, no sé què. El gota a gota va uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I en canvi, de l'altra manera, ho tindràs que fa goig tot l'any.
1: Què requereix
0: l'avantatge d'això?
1: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
0: La toma d'aigua, la presa d'aigua, és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc no menjador i

0: ja cap toma, no hi ha... Si estic a la cuina, mira, puc fer un forat i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador de set amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com un mecano, és molt fàcil de muntar. Més això, si la gent ve, a vegades li feu un petit croquis i una parell de fotos. I amb això us guiem, muntem, o sigui, us expliquem tota la instal·lació i us ho podeu muntar perfectament tothom a casa. Vale? I la resta, tuberies, tot això és molt econòmic. Vale? És el programador poder la peça més cara, seguit del reductor de pressió, però bueno, que ara també s'han baixat molt de preu els últims anys.
1: Quin pressupost, més o menys?
0: Depèn, però estaríem parlant de... de 60-70 euros a 100 euros, depèn de la instal·lació que s'hagi de fer.
1: Però clar,
0: és el que et dic, 7 o 8 jardineres, si poses 2 o 3 geranis, ja t'estàs deixant 40 euros
1: clar.
0: En planta.
1: Sí, sí.
0: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. I, ostres, guarda, a més, un gerani, per exemple, que pot aguantar 2 o 3 anys, vale? Dius, home, doncs anem a fer perquè aguanti, que estigui ofenós, i seran més grossos, seran més macos, i també s'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui graïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, tens allò... m'ha agradat, va, seguim.
1: Ai, ara injecció d'autoestima.
0: Aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
1: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh? Jaume, moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes. Aquest estiu, ja ho sabeu, el ric, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda i prenem bona nota, de tots aquells consells. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia Tres Bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé i tot.
0: Ok, molt bé.
2: Una mica de calor,
1: però entrem en detalls, va.
0: Sí, ara entrarem en detalls. Ja veurem que us agradarà el detall. Exacte. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És el que distingeix.
3: Correcte,
0: és el que dona...
3: El que passa és que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? El que ha dit que si no em treuen tot ells.
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, perquè és que si...
1: també ho subscric.
3: No, no, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... no sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la, però bé, sí.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic, és a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure, tu compres? Fas compres per correu i per comerç electrònic?
3: Alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts, no productes que hagi de rebre físicament a casa, alguns sí, però molt poc, molt poc, molt poc. Jo intento ser coherent i comprar...
0: És tan difícil ser coherent avui dia.
3: El comerç de proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria coses de les teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai.
0: Uh-huh.
2: Però a vegades hi ha coses que... I ara no ho trobarem, això, pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot.
2: Exacte.
1: No? Sí, jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hosti, això mira, doncs, comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir, vols
3: no
0: dir,
3: fotis.
0: Vols dir, Quirze?
1: Sí, és ironia pura.
0: No? És ironia pura o què?
1: És ironia pura.
0: Per favor. Sí, sí, Sabadell, el Prat, és igual a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa. Jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes important.
3: Sí, ara que
1: el que volia dir és que l'ironia de vegades és que ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
2: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem. Sí.
3: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire, eh? Més que res perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol, és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment, de la Xina. I que en el seu moment, clar, com són preus reduïts, perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries. I s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió. Per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa servirà, serà dissuasòria de cara als compradors.
1: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, perquè... Però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153, continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
3: Més aviat de productes de 10, 12, 15,
0: sí,
3: 50 euros.
0: Sí, que... de les coses que tu aniries a comprar a un basar, no?
3: Sí, exacte.
1: Sí.
0: De tot
1: sí, però jo, perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros. Mm. Però és que normalment comprada al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar ens costaria 50, és igual de barat amb 10 euros que amb 13.
3: Sí, esclar.
1: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí. Per tant, no dissuadeix.
1: Exacte, no dissuadeix. Això aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
2: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, i a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar... corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí, a les botigues de Barcelona,
0: en lloc
2: en trobo.
3: Esclar, al Passeig de Gràcia
0: sí,
3: segur
0: no?
3: que en trobaràs. Però esclar, et trobaran.
2: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que a mi m'agrada fer-me'l.
0: Ah, va.
2: Amb el llaç aquest... Com
1: ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
2: No, jo ho reconec, sóc una mica raret, però a mi...
0: No,
2: jo fa molts anys que no porto corbata. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí, o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores, l'única manera de poder-ne aconseguir, i no és fàcil, és per internet, és a través d'Amazon, o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir, coses
0: difícil,
2: que aquí al comerç local òbviament no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
3: Ara m'has deixat parat, eh?
0: El Jordi és d'Antes, és dels de Dantes.
2: Jo soc d'Antes, sí.
3: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme,
0: sí,
3: però així ens entenem tots.
2: Bueno, és que ni m'hi he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula bastant forta per definir doncs, aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu. O sigui,
3: jo penso que és bastant coses per casa, eh? en general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en
3: sí,
0: un racó.
3: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis al web de... Si entressis al web de Temu, diguem-ho, clar, Temu és el líder amb aquesta... Està a AliExpress i no sé quants més, però vaja, Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara us costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què. Ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més.
2: Sí, que duren entre 2 i 3 dies.
3: Joc de tovalloles de no sé què, pim-pam. Sí, són molt oportunistes. És a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que han dit... Saps quan vas al súper, els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas agafant?
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
3: Exacte. Doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
3: Sí, tots els succedanis...
0: I què
3: costa,
0: a veure si farmàcies n'hi ha també per a un tren?
3: Sí, però tots els succedanis dels Ozempics, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
3: És bastant obscur aquesta part.
0: Per tant, podria ser... de fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fonts comunitàries, aquesta taxa?
2: Depèn de què el substitueixi. Crec que no serveix per res.
3: No, sí, completament.
2: Com a cosa dissuasòria no crec que serveixi.
3: No.
1: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
2: Bueno, com
1: a objectiu recaptatori... no ho és, recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
1: No sé.
0: És un pombo més.
3: Jo em temo que si diuen que no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè no, precisament sí. És l'objectiu. És que
0: no,
3: està...
0: mira, sí, sí, ho diuen, a la informació diuen, parla dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada.
1: Mm-hmm.
0: Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
3: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, del país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic, val, terrible, que esclar, que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què et vull dir? Esclar, és que per no, moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, quedeu-vos amb el 100%, exacte, perquè sí, si no, no fareu ni per pipes, eh? De totes maneres, si... ara parlàvem de qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos, qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
3: Despeses d'enviament pujaran 3 euros i ja està. O sigui, ara no seran 5,5, sinó 8,5 i ja està. No té més. No, és senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que sigui dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit, és a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar una bagatela, eh? Ens en deien bagateles, d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen, home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
1: Ja et fotran.
3: Ja ha sortit un fumador per aquí.
1: No, perdona.
0: Un ex.
1: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira, més
3: no
0: per
3: diguis, on. No ho diguis.
1: I no és que en tingui 38 d'edat i per tant no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer.
3: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes. Vull dir,
1: un ratet, un ratet.
3: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Jo també
0: sóc ex, eh?
3: Jo em fa uns quants més d'anys. Sí, oi, tant. A veure,
0: respirem millor?
3: Sí.
1: Hi ha altres coses millor, eh?
0: Home,
1: no solament el respirar, eh?
0: No, home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
1: Ja, però el menjar també és més bo, quan no es fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
1: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho a mi.
0: No, home, però això és normal. Això també no, és el fenestre de cada...
2: Com un amic meu que li deia a la seva dona, que fumava molt, diu que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí, és així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
3: No,
0: i la sostenibilitat també
3: això és imparable, això és posar portes al camp, no té...
1: El gran valor que haurà tingut aquest Erangel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
3: Correcte. Sí.
2: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi ha agrapats. Sí. N'hi ha agrapats, no. Escolta.
3: Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home,
3: no
0: potser pateixis. En comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa, en rebràs 3 o 4, potser.
3: Doncs mira, ja seria un progrés, tant de bo que fos així, però jo dubto.
2: De totes maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet, cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets perquè això, esclar, és molt més ràpid anar en una botiga, en un establiment, deixar 15, 20, 30 paquets, i el client ho va buscar.
0: Sí, sí, no, sí.
2: No, no. També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art, però bueno.
1: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, que fa de terminal, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè, mira, és una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. La seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que et recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
3: sí, però això,
0: els titulars...
3: Això no, sí, això no els estalviarà la taxa, eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució, sinó que és sobre l'arribada a duana de la Unió Europea.
0: Correcte.
3: Ara, esclar, no, és una forma de baratir la distribució, esclar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però esclar, per al que ho envia... És molt més senzill logísticament i per tant és molt més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
2: Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe, que el de la concessionària del cotxe...
3: Quina cosa més complicada, tu.
0: No.
3: Bé.
2: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, compres un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
2: O sigui que, vaig pensar, hi ha aquest bon home... Què hi guanya amb un producte que val 4,50 que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa? És una cosa, sí. Vaig ser una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
2: Poc.
0: Perquè, ja, poc, això sí. Però que no sap si va pes, si és fix... com és? Perquè...
3: És que hi ha moltes categories de repartidors, eh? Els d'Amazon encara estan més o menys bé, sobretot els que van ja amb la furgoneta Amazon, eh? No
0: sí, que aparquen en qualsevol lloc.
3: Sí, aquests bé, tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant, els que no han deixat, doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment, si no et troben a la primera, et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Uh-huh. I si no, fan el que fan a casa, clar, les cases amb jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
2: Que no s'indigesti, pobreta.
3: Està tot rosegat, ja.
2: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de foment de treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu, 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors, com el sou o la vocació. De moment, ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
3: Jo quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, és mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això? I totes aquestes coses doncs, ja em comencen a fer pensar, òbviament. Vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació...
0: Una resposta ràpida.
3: Per sobre de sou. Sí. Doncs, cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica. Els temps estan canviant.
3: Això ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
1: Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer ho poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és el centre de la seva vida. El treball és una cosa més de la vida.
0: Però això és ara, per això deia...
1: Sí, és ara, que ara comença a treure el nas, això.
0: Els temps estan canviant.
1: Uh-huh.
0: Jordi.
2: Sí, jo és que en l'enunciat aquest, jo crec que es fa una cosa molt reduïda al dir la conciliació familiar.
0: Si
2: ens limitem amb això, jo no hi estic d'acord, sincerament. No crec que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que, especialment la gent de menys de 40 anys, per entendre'ns, realment el que busquen és treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de...
1: Ja vas, o sigui, t'anava
2: jo. Molt més enllà del que podríem entendre com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió. I això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, que jo si treballo aquí m'estalvio, doncs, 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo aquí, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo una qualitat de vida. Això és una altra història.
3: Encara que guanyi una mica menys.
2: Encara guanyi una mica menys.
3: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalia i aquestes coses.
2: Mireu, jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on s'estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys al mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures i una feina, doncs, com més tranquil·la, més... I ara en aquest moment està en una feina superestressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa. Diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
3: A mi em sembla molt raonable, eh? Bé, al final, això és com el... A veure, deixeu-me fer la broma, és com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
0: Bueno, entre altres coses...
3: Esclar, però entre altres coses no, el permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat, doncs
0: es reincorpora a la seva. És una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
3: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca, jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, el canvi de menys sou. Bé.
0: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber, doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones? I quants homes?
2: Aquí.
0: Sí o no?
1: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
3: Correcte.
2: Que a més no ho sabem. En l'enquesta no dius quants homes i quantes dones.
3: O si més no s'ha publicat. No ho sé, potser
0: no hi ha aquesta, sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res, no? Mm. Queda poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat, això?
3: No sé si tampoc.
1: Sí, però potser una...
3: Perdoneu. No, deia que jo no estic d'acord que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques, que vols que et digui?
0: però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. Ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podríem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
1: Sí, no acabaríem mai, eh?
0: Avui... No, a les 6, sí, a les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies. Igualment.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sabadell s'ha presentat a la creació de Belltec, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Belltec, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Belltec. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell, com estàs? Bon dia.
2: Doncs bon dia, molt contenta d'aquest nou naixement de Belltec i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
1: Primer de tot, què és exactament Belltec i per què neix ara?
2: Doncs Belltec és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha en els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell, juntament amb algú tan innovadors com també és xarxa Onion, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic, i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial, tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Belltec neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya. No? Volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs
1: s'ha de fer notar, no?
2: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessari aquest naixement, i Belltec ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
1: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?
2: Bueno, moltes vegades tot el talent queda dispers, no? I perquè les coses vagin bé es necessita la unió i la col·laboració de moltes entitats, des d'empreses, des d'administració pública, on també agraïm el recolzament del Departament de la Generalitat d'Empresa, que ha estat avui en aquest naixement, des de la part acadèmica, universitats, amb el recolzament que tenim tant de la UPC com de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, entre d'altres, evidentment també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Belltec és unir-ho.
1: Unificar esforços, no?
2: Bueno, perquè és la manera d'arribar més lluny. No, que hi ha la frase que existeix també per dones, no? De que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després, permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
1: Perquè què significa per tu ser presidenta?
2: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món evidentment, de quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Belltec, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
1: que sent representada,
2: se sent representada i aconseguim doncs que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'avisa d'altres, doncs és tan, no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagin moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
1: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion. Què aporta cadascuna d'aquestes entitats?
2: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que aporta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional, d'aquests 65 anys de...
1: És que són molts anys,
2: Són molts. I xarxa Onion aporta la part més... disruptiva, innovadora de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats. I el que volem just és també que doncs, anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
1: Sí, això està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí es genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
2: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic el malic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que som prou importants com perquè existís algú com Valltech, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
1: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
2: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra de valltech.cat, que revisin el manifest i que puguin doncs, unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses, moltes molt grans. Evidentment avui teníem una representació d'empreses molt, molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin. Vull dir que crec que és important també per aquí.
1: Si esteu oberts realment, no? A que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no? d'empreses que s'han adherit ja a Valltech. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
2: Mira, la realitat és que les que s'han adherit avui neix, no, Valltech, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda de l'any d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrirà el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltech és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en el, doncs, a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
1: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
2: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? I al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no? amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem en la part de Valltech parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que es anirà fent a poc a poc i des de Valltech els podem ajudar en moltes coses.
1: Com ja has dit, és un projecte que de fet avui neix. Heu rebut suport?
2: Sí, clar. Hem rebut el suport de la conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías, el suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Bueno, evidentment tot això és suport i moltes de les empreses, evidentment dels fundadors de Valltec, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dins del centre metal·lúrgic, perquè és molt molt important. Per tant, no és que sortim amb un... naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltec, doncs anirà creixent i creixent.
1: Sí. Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltec, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
2: Moltes gràcies. Sí.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, els de Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
10: Bona tarda.
9: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin. Imagino, si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
11: No.
9: Tothom té ganes, no?
11: És més, hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
10: Sí, sí, sí. Jo avui divendres, per fi, tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
9: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
10: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
9: Ets un tio complidor. Tu no te n'agafes mai de dies lliures.
10: Clar, no m'ha agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo i mira, tornaré el 10 d'agost.
9: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
10: Després treballo dues setmanes i després, doncs, ja es veurà què passa.
9: Ja veurem. Queda pendent. I la resta, què? Quan començo vacances?
12: No. Doncs jo començo vacances el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia i faré cosetes per aquí també, i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost, doncs, treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig, doncs, també està bé. I llavors, a veure com va.
9: O sigui, per tant, treballes fins a mitjans d'agost i, en principi, vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
12: no.
9: Dues setmanes a l'agost?
11: Martí, estigues atent.
12: Del 15 de juliol a mitjans d'agost.
9: Vale.
12: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost,
9: ara,
12: més o menys,
9: Vale. Això és el que no m'havia quedat clar.
12: Potser m'he explicat jo malament.
9: No, crec que era jo.
10: Però són seguits, llavors.
12: Són seguits, sí. Vale. Faig totes les vacances seguides.
9: I a Itàlia sí que te'n vas?
12: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies. Faré una ruteta i tal.
9: Molt bé.
12: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
9: Turí, Milà, tot això.
12: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sí que hi he estat, i a més en diverses ocasions, però el nord sí que no l'he visitat i serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
9: Molt bé. Neus, tu què?
13: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres perquè m'ho havia dit.
10: Pensaves que era dijous.
13: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir...
10: Dia 10 és divendres.
13: Clar, és divendres. I jo tu ja no saps on vius.
11: No anem bé, en aquesta casa.
10: Jo et vaig dir, comences dimecres.
13: I després...
9: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
12: Sí, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys, por ahí.
9: Pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
12: Jo crec que responen que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toca, ens hi posem i a tope i amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
9: Sí,
11: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
9: Vaja, llavors, Montse, en quina posició et queda això?
11: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però jo ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
9: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
13: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
11: Clar, tu vas i tornes.
13: Sí, clar, tu vas i tornes.
12: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver un any que vaig fer 3 setmanes, vaig tornar a treballar, i una suelta, i a mi això també em va agradar. Perquè 3 setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt, perquè se't fa bastant llarg, i després, quan tornes, encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar. Però, bueno, això és molt personal, no sé.
9: Quan, què opineu? Quan et vas agafar aquella setmana? O sigui, vas fer-ne 3 a l'estiu, imagino, i l'altra, quan la vas fer?
12: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que... Va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
9: Vale, no és que poguessis dir al novembre, aquesta setmana no vinc.
12: No, era... exacte, que també podria estar bé, però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
11: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, també t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és el debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar a l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, a vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? El treball a l'agost és molt tranquil, perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació, baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis. Clar. Perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic, potser, a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
9: Sí, a mi és el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
12: Sí, jo també, perquè coincideix que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ella ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
9: Yeah.
12: Bueno.
11: I Martí, aquí, on és el poble?
9: Arenys de Mar.
11: Està
9: aquí,
11: mira, que
9: bé,
11: eh?
9: Sí, sí, sí.
13: Jo estaré
11: per
13: Pineda.
9: Ah, sí?
11: Ah, mira.
13: Sí, estem a prop.
9: No, són...
12: I Martí, ara ens canviem una mica els papers de tu i jo tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què faràs?
9: Doncs tenia pensat fer un viatge amb uns pares. Normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
12: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
9: Ah, sí?
12: T'ho juro.
9: Jo et puc passar qualsevol cosa.
12: Sí, el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia perquè a nivell logístic és més fàcil, Romania estava molt en el top.
9: A mi em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares em van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. Molt. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge... i es menja prou bé, molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
11: A la Paula li podries preguntar als paisots als que ha anat de vacances.
9: Sí.
11: Perquè... No, no i sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un muntó i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella. Perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals, saps? Ja. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. Explica-li, Paula.
9: Paula,
12: no,
9: tens...
12: a veure, tampoc. Vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany. És que realment tampoc és tan estrany. Però bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tan de platja i així i de visitar. Jo què sé, un any vam anar als Països Bàltics. Vam fer els 3 Països Bàltics. Lituània, Letònia i Estònia.
9: Que
12: la veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
9: Sí.
12: Un any vam anar a Montenegro,
9: Albània, Sèrbia... Albània, tot allò.
12: No, Albània no. Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
9: Vale.
12: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar a Regne Unit, això sí que no és tan estrany, però, bueno...
10: A París, no, també?
12: Bueno, París, sí, París no l'he dit perquè ja és més habitual. Sí. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, no? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també hi ha coses per veure, clar, com és lògic.
9: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui... Hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada, també vam estar a Rússia un estiu, vam estar a Romania, hem estat a Àustria, a Suïssa. Vull dir que no, la calor no... Ja la passem ara, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
12: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que comença
9: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
10: Sí, jo sí.
9: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
13: Havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família. Mm-hmm. Però no. Al final, la meva família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
9: Molt bé.
13: Però sí que a l'agost aniré a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar als Alps cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
9: On vas, de Portugal?
13: Sí, s'està
11: perquè
13: molt
11: bé. Perquè jo necessito
13: bé.
11: Una altra opció per anar a un lloc fresquet.
13: Pues sí, o sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores... ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Porto, Viana do Castelo, fem la part de dalt de Portugal i fins i tot hem arribat fins a Galícia, però clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
9: Ah, ostres, diuen que és molt xulo, això.
13: Sí.
11: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
13: Oh, es pot parlar, eh?
11: Es pot parlar? Molt bé,
13: perquè ma tieta la...
11: M'està agradant molt aquesta tertúlia.
10: Jo no he anat mai a Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
11: Jo també hi he anat mai.
12: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debat amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè, ara a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances o que potser... també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí.
9: Aquí
12: és un debat, això. No
9: aquí
12: sé
9: tiraré...
10: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, eh? Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat, tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
9: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble.
13: Els préssecs de Calanda.
9: Els préssecs de Calanda, exacte, sí. Doncs la meva àvia és d'allà. I allà tenim la casa de la família de la meva àvia i vol anar a Calanda per veure l'eclipsi solar de l'agost. Oh. Perquè es veu que just per allà passarà... es veurà molt bé.
11: Però aquesta és una altra, perquè moltíssima gent, de fet, una companya de la casa, la Laia, ha adaptat les seves vacances a un lloc d'Espanya on es vegi l'eclipsi.
12: Ojo, jo també, perquè acabo vacances un dia o dos més tard del que inicialment tal, perquè avui, bueno, jo a mi personalment m'és una mica més igual, perquè a casa meva volen veure l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me a una zona on es vegi bé.
11: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de la televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia.
12: Astrologia és l'altre dels Àries.
9: Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que se n'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en
10: doncs
9: aquestes vacances?
10: Doncs mira, jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja, a descansar, a no fer molta cosa.
11: Aquí a Badalona?
12: Aquí a la platja?
10: No, aquí a prop, a Cubelles.
9: Molt bé.
10: I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya, a llocs que no he anat mai, que per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai. I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
12: Fresquet no estaràs, eh?
10: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
9: Molt bé.
13: Que tenia... Però digues per què. Digues.
10: Perquè tenia moltes ganes de veure, de veure la ciutat de Dublín.
13: No, l'altra.
10: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniré.
9: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un
10: altre?
9: Sí,
10: podríem dir que sí.
13: Podríem sí, dir.
10: Jugar per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta i a més en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
12: No, perquè he vist bona pinta i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
13: Home!
12: Ah, no, que no tu no t'agrada.
13: No és que no li agrada

0: abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no? No et canses tant.
1: Sí, sí. Sí.
2: Sí,
1: fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, amb companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, puguem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre amb més energia i més ganes que mai, no?
3: Això segur.
4: I ja ens explicarem les destinacions,
1: a
4: veure què tal.
1: Tornarà a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
3: Moltes gràcies.
4: A tu.
0: I bon estiu.
4: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
0: Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
2: Bona tarda, la

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un, bueno, un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos, han fet...
1: Hi ha formatratges, sí, de tot. I ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos. I el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa... on rascar, però és francament divertida. Són, representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen
0: fent un spoiler,
1: bueno, sí, comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres, també segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com doncs, allò d'aquests típics...
1: Dràcula contra sí, Superman. Exacte,
0: sí, aquestes històries sí. De...
1: Surten algunes veus curioses, la del mateix director, Pierre Coffin, també Jess Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges,
0: Eisenberg
1: fins i tot Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: El de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad.
1: Eisenberg no, és... aquest es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluya! Like a movie! Un movie de Minions con monstres! Yashi, unigiri!
3: Orca, Oliver, Magna y Cabot Tramposano, pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya...

0: el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu sí. vist mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix.
0: Sí, un parlar que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal,
1: Normal.
0: En anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li mm-hmm. dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: I
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. O... En la pel·li està interpretada per un vell amic, que abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, que Saul Goodman, de Better Call Saul, i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jane Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, està... es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat,
0: Vai.
1: Sense donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble, que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum, i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no...
0: Bé, millor que no.
1: Participen al guió Bob Oderkin, al costat de Derek Kolstad, i és una pel·li entretinguda per aquests dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes,
1: les de
0: la redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units, que es diu... La muerte de Robin Hood, em sembla que es desmitifica una mica
1: sí.
0: la història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadatxins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat,
0: western.
1: Sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell, i quan hi ha una batalla sanguinolenta, resulta ferit de gravetat i l'envien aquí, en aquest estrany castell, perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen, eh?
1: Sí, sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
2: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La mort de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures als Estats Units, ens dona pas a una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història de una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Liz, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que el recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que interpreta Valeri Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica. Si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Le Musicien.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí. Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nebelunes, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca, i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, del famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, doncs és una oportunitat pels fans de veure-la en pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, que jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, cinema, és possible, clar. Portem fent el cinema no sé quants anys, sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixi, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria
1: Abril. Sempre hi ha oients nous i, per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es deia, es diu, vaja, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril, va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petita es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la pel·li...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un dos tres
2: sí, sí, sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després va...
1: Ben jove.
2: Sí, sí, joveneta, 15-16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, sí, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs d'aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja, sí, 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3, amb Chichi Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de las bragas de oro, del 80, Tiempo de silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs, té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més.
1: No, però bueno, va sortir un i dos.
2: Sí,
1: de
2: fet.
1: Pel·lícules de Kika, Tacones Lejanos... No ve més.
2: També,
1: exacte. També va ser una pel·lícula que també va en aquell moment, amb Antonio Banderas, doncs, ostres, va ser molt comentada, no?
2: La ley del deseo, també.
1: Sí, la ley del deseo, tot i que per mi... Jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victòria Abril,
2: que
1: jo ho he dit sempre, és Nadia, la de nosotros.
2: Sí, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un pel·lículon.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz Llanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victòria Abril és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9. Ha estat nominada per Tiempo de silencio, El lute camino revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí... Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt...
2: Per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, a la catedral, amb aquella foto. Sí, Notícies de Dios, també Agustín Díaz Llanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros. I El séptimo día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos Saura. Doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, us recomano, veieu-la, perquè és molt
2: bona. Està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un año d'amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment la cançó...
2: Marisa Paredes, no? Ah, no, era l'altra la que cantava la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa Paredes, i per tant ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia, i és en veritat la canta Luz Casal. Un año d'amor, tot això per esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé. Fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Podríem dir que, de la mateixa manera que en ambients catòlics tradicionalistes, el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu i se'l coneix com a mes de Maria, nosaltres a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, hem decidit dedicar el mes de març a la memòria de Tete Montoliu, que va néixer l'any 1933, el dia 28 de març. Però a part del naixement, hi ha un altre moment transcendental en la vida de Tete Montoliu lligat al mes de març. El dia 12 de març de 1956, el vibrafonista nord-americà Lionel Hampton va actuar a Barcelona. Després del concert li van presentar a Tete, van improvisar junts una estona, Hampton va quedar impressionat i la vida del pianista català va canviar.

Hem començat el programa escoltant Somebody Loves Me, algú m'estima. Afortunades les persones que es poden aplicar al títol. Aquesta cançó ens l'ha portat Tete Montoliu des d'una gravació de novembre de 1958 en la que el trobem liderant un quintet en el que compta amb Ricard Roda en el saxo i amb Francesc Burrull en el vibràfon. Hem dit que el fet de conèixer a Lionel Hampton va canviar la vida de Tete Montoliu. Ho diem perquè el músic americà el va fer participar en la gravació del seu disc titulat Jazz Flamenco, un disc on, per cert, el flamenc pràcticament només apareixia en el títol, però un disc, en definitiva, que va servir de carta de presentació internacional per a Tete Montoliu. Ara seguirem amb una gravació de 1974, una gravació a trio i una gravació ja liderada per Tete Montoliu. En aquell moment ja era conegut a mig món i considerat el millor pianista europeu de jazz. En aquest disc, a més, té al seu costat el contrabaixista Niel Henning Ørsted Pedersen, europeu i danès, concretament, i com Tete, una figura internacional. Completant el trio hi ha el bateria nord-americà Albert Tutti Heath. Ens porten una composició de Tete, es titula Blues for Perla.

acabem d'escoltar Blues for Perla, era el trio de Tete Montoliu. I acabarem els minuts que li dediquem avui en aquest primer capítol de la celebració de març, mes de Tete Montoliu, amb l'única gravació que va fer com a solista d'una big band. Això va ser el juny de 1988 a Barcelona i amb l'orquestra del Taller de Músics. Hem escollit la interpretació que van fer d'una clàssica del saxofonista Joe Henderson, Recorda-me. Recorda'm, no m'oblidis.

0: Hola, xiquets. Esteu així escoltant Ja Sit. No deixeu de sintonitzar. Soc Ramon Cardo. Això és La Bomba.
1: Una bomba musical. El temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, Ja Sit. El passat divendres, un quintet liderat per la saxofonista Al Irene Reig i el trompetista Oriol Vallès va inaugurar la 45a edició del Festival Jazz Terrassa amb un concert deliciós, format majoritàriament per composicions d'ambdós músics. Una de les peces que van tocar es titula La Bassa i és una balada escrita per la Irene que forma part del seu darrer disc, Ànima. En la introducció van explicar que la saxofonista s'havia inspirat en la sensació de calma que li dona la contemplació d'una bassa d'aigua. Sí, sí, aquestes petites acumulacions que es formen a terra quan plou. Després de la tempesta, quan ja no hi ha vent ni cap altre fenomen, les basses les veiem com una superfície brillant i completament immòbil, i és això el que volia descriure musicalment la Irene Reig. Doncs aquí la teniu, La Bassa.

Irene Reggi, la descripció musical que va fer d'un petit i insignificant fenomen com és la formació de basses d'aigua quan plou. Això ens ha fet pensar en els mecanismes que poden fer servir els artistes en general a l'hora d'inspirar-se per crear, quan es troben a davant del paper, de la tela o, en aquest cas, del pentagrama en blanc i l'han d'omplir. Com han de ser aquestes persones per fixar-se en determinades coses com una simple bassa d'aigua o, en un altre moment, com poden descriure el sentiment més íntim, amagat i intens que puguin tenir. I així, fent una associació d'idees, hem acabat preguntant-nos si aquest és un fenomen que s'hagi estudiat i si es trobaria en el camp de la psicologia. De moment, per no allargar-nos, posem-hi música. Aquí teniu el sextet del trompetista Freddie Hubbard, de l'any 1962, que comptava amb el contrabaixista Art Davis, que 20 anys més tard, el 1982, es va llicenciar en psicologia clínica i a partir d'aquell moment i fins a la seva mort, l'any 2007, va compaginar el jazz i la psicologia.

Freddie Hubbard, que tenia a un futur psicòleg en el seu sextet l'any 1962 amb el baixista Art Davis. I tots plegats ens han portat Happy Times, Temps Feliços, una composició d'ell mateix, de Freddie Hubbard, un home que, evidentment, no depenia dels trens de Rodalies per anar a treballar, i d'aquí ve tota aquesta felicitat. Seguim, i hem buscat quins aspectes del jazz han interessat més als psicòlegs, i podem destacar-ne alguns. D'entrada, ja podem pensar que un d'ells serà una de les característiques fonamentals i definitòries del jazz, la improvisació, que gairebé sempre resulta un fet sorprenent i admirable per al públic en general. I, efectivament, hi ha estudis sobre els processos mentals que estan implicats en improvisar música en temps real i quina relació hi ha entre els coneixements musicals i la creativitat espontània. S'ha vist que la majoria de jazzistes, quan improvisen, mostren fenòmens com concentració total, sensació d'unitat amb la música i una execució fluida i sense esforç aparent. Però el cert és que el jazz és un camp amplíssim i interessantíssim per a la psicologia, que també ha estudiat la coordinació entre músics durant la improvisació, el que es diu l'escolta activa, és a dir, escoltar els solos de la resta de solistes per modular el teu propi solo, o la presa de decisions col·lectiva en temps real. Seguim amb un altre llicenciat en psicologia, el cantant Al Jarreau. Ens porta Bursting with the Dawn.

Acabem d'escoltar Bustin' with the Down. Ens l'ha interpretat en directe el cantant Al Jarreau, llicenciat en psicologia i un exemple d'improvisador nat, en aquest cas amb la veu. Acabarem amb el doctor Eddie Henderson, que fa pocs mesos va visitar Barcelona i va actuar en el Jamboree, el club de jazz de la Plaça Reial. En el cas d'Eddie Henderson, aquest trompetista és psiquiatre en actiu i compagina aquesta activitat amb el jazz. Va gravar un disc ja fa uns quants anys titulat Phantoms, Fantasmes, i no sabem si ho va fer perquè molts pacients li parlen dels seus fantasmes interiors. Però us podem dir que aquests éssers imaginaris només necessiten un bon diagnòstic per desaparèixer. Aquí teniu a Eddie Henderson, que ens porta Dolphin Dance.

0: Hello, Jazz It audience. This is Jean Toussaint, saxophonist. This is the station to listen to. They got all the great tunes. Check them out. Jazz It.
1: Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam comentar fa uns mesos que aquesta temporada el Teatre El Molino, de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, està funcionant amb una programació de mínims mentre soluciona uns problemes d'aïllament acústic que es van detectar. Això no impedeix, afortunadament, que puguem anunciar actuacions molt interessants, com, per exemple, la del pianista cubà Roberto Fonseca, que està programada pel dia 16 d'abril.

Roberto Fonseca el dia 16 d'abril en el Molino, a Barcelona. I pel que fa al Jamborí, que és el club de jazz de la plaça Reial de la mateixa ciutat i dins de la programació del seu festival Mas i Mas, també hi ha una data marcada en vermell en el calendari. 3 d'abril ens visitarà el saxofonista tenor Jan Toussaint i el seu quartet.

I per acabar el programa d'avui, dues recomanacions per anar al Festival Jazz Terrassa. Un dels caps de cartell, el contrabaixista Dave Holland, que actuarà a duet amb el guitarrista Lionel Lueke el divendres 13 d'aquest mes a la Nova Jazz Cava. I, una mica més endavant, just abans de cloure el festival, el dijous 26 de març, en el mateix local, a la Nova Jazz Cava, el pianista gironí Nito Figueres repassarà les composicions dels Beatles en clau de jazz i amb quatre veus femenines excepcionals. Txell Sust, Susanna Scheiman, Mone Teruel i Anna Luna. Ara us deixem amb Dave Holland en format gros, amb la seva big band, ens porten The Razor's Edge, i després amb la música de Nito Figueres i el seu quartet, amb la cançó Crític. Amb aquesta cançó us diem adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem algunes d'elles, són la C15 d'entre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies doncs tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C-58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C-58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre. També a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, doncs, a poc anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis

0: principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, los coches, todo está roto.
1: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
2: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
3: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
4: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa, o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
5: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però no sorprendió.
6: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
3: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
2: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
7: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etc. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
2: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya

0: denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, un quart de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
1: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
3: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
5: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
4: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
0: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè després de 22 anys en barracons, Òrrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez de TV Mataró.
6: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
7: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu sí, sí, la necessitat hi és, però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
6: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
8: Perquè ja era insostenible. Eren humitat, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
6: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
0: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
9: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
10: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
11: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complert.
12: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador, i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
13: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
14: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
13: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i, en lloc de desaparèixer, es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
3: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
3: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalc, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
7: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de Protecció Civil, doncs, Bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
8: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre, i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
9: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar, doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut, doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir, doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar, doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar, doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones, doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres, doncs, s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya, doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà, doncs, ja es va desarticular, i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert, doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que, doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber, doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres, i que, com bé heu dit, doncs, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
3: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, pero nos sorprendió.
13: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, lo que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
3: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
3: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
3: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics.
3: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
3: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
3: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
3: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
23: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos.
0: Y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
3: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciencc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya, Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
2: Les dades que ens està generant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
3: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
4: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
3: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
23: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
23: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que, a més, hi han moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58, a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també la pota nord a Santa Coloma de Gramenet, a la ronda litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la ronda de dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. I a més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya, i és que a més fa molts dies que no hi plou. Aquest matí simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogó a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet això sí, i la temperatura està disparada però amb humitat molt baixa, alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat, i aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se. I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment en aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi, en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
1: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
5: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
6: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estarien parlant, aquests de les Garrigues?
5: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg del dematí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. Que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació

0: poguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que
0: veiem? Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
2: El que fa l'home, no sabem si ja s'ha incorporat, quantes dotacions hi ha hagut?
0: Sí, hi ha hagut dues seccions de l'home, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció, el que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
3: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi. Explica'ns.
4: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMES es troba aquí, just darrere meu. I l'última hora, ara mateix, és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
5: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, tant la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant estem en això ara mateix.
4: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
5: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no

0: accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en un moment.
1: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
0: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot això ara no em puc confirmar.
1: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
0: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació, va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona de barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
1: S'han de resoldre, s'està treballant, alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies.
1: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
2: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
3: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem en nivell 4 de pla alfa, i que per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure, com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició, però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats, i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat, doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per, doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns, doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es dongui per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi, i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat, doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar, doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
2: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i, sobretot, què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
4: Bon dia.
2: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
4: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
2: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Podem demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxim alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
4: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha setmanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar a alguns punts delicats, com per exemple 3 naus industrials i una deixalleria. Baixem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
5: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
6: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i pares van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
5: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades de Agents Rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu. Feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Helena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Helena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
8: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
8: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito, para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
7: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente, Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
8: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
7: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
8: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas, pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
7: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Helena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
10: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
11: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
13: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem respost a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
13: L'efecte a la salut mental potser és invisible, però és molt, molt gran, no? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol potser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha, ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
14: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
15: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
14: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
16: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
17: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
16: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslovès va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
18: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
19: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
16: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
20: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
16: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
21: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
16: I tant.
21: Vinga,
16: fins demà.
21: Que vagi bé.
16: Adéu.
21: Merci. Bé, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
22: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
23: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
22: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
21: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Bon dia, els parla Paula Rossinyol. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics de Badalona. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del PP ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat, alhora que reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com ara el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB, amb un tríptic que permet conèixer els espais existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
3: És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció, perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
2: El grup municipal de Badalona en Comú Podem ha criticat que el govern consideri que les mesures impulsades fins ara són suficients. La moció reclamava consolidar una xarxa de refugis climàtics interiors, aprofitant equipaments municipals climatitzats, garantint que estiguin oberts durant uns episodis de calor extrema i que reparteixin de manera equilibrada per tots els districtes. Per això el PSC ha retret que el llistat de refugis climàtics inclogui centres comercials com ara el Màgic o el de Montigalà, i ha comparat Badalona amb ciutats veïnes com Santa Coloma o Sant Adrià. Per la seva banda, Guanyem ha assenyalat la necessitat de protegir les persones més vulnerables, com els sense sostre, que no poden protegir-se durant les onades de calor. La negativa del govern ha coincidit amb una sala de plens plena a vessar de ventalls per la falta d'aire condicionat. També amb el tancament aquest dilluns de la Biblioteca de Sant Roc per problemes de climatització. Per això Esquerra Republicana ha demanat més planificació per garantir el funcionament de la climatització als diferents espais municipals. I més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Segons han informat fonts policials, després de carregar mòbils d'alta gamma en una motxilla, els dos homes van fugir en un vehicle on els esperava un tercer implicat. Una patrulla va localitzar poc després el cotxe i van iniciar una persecució policial. La fugida va acabar a l'avinguda Meridiana de Barcelona, on la congestió del trànsit va obligar el vehicle a detenir-se. Els agents van arrestar el conductor al moment, mentre que els altres dos ocupants van intentar escapar-se a peu. Un d'ells va ser interceptat i detingut després d'una persecució pels carrers de la ciutat. Els detinguts estan acusats de robatori amb violència i intimidació, conducció temerària, desobediència greu als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat, mentre que el vehicle utilitzat ha quedat intervingut per diligències judicials. I durant l'estiu, TMB iniciarà diverses obres al servei que poden afectar la circulació de metros i tramvies. El tram, les línies T5 i T6, amb parades a Badalona i Sant Adrià de Besòs, acabaran el seu servei a Sant Martí de Provençals, i la T4, que satura Sant Adrià, només ho farà fins a l'estació del Maresme. Aquestes actuacions permetran eliminar el tram de via única i augmentar la capacitat de servei i integrar-lo també a la plaça de les Glòries de Barcelona. També hi ha talls al metro fins al 27 d'agost. Les línies L9 i L10 Nord acabaran el servei a 11 de setembre. I entre el 27 d'agost fins al 6 de setembre retallaran una estació més i la línia acabarà a Bon Pastor. Per aquestes alteracions, TMB oferirà un servei alternatiu d'autobús. A més, el 30 d'agost, les línies L4 i L5 del metro no s'aturaran a Verdaguer. I l'estació de Catalunya tancarà el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Els adults no saben que un nen pot donar bons consells fins i tot en els moments més complicats. Aquí hem comprovat que fins i tot en aquells moments complicats la música sempre ens ajuda i la seleccionem junts.
2: Hola, Albert, em dic Júlia, truco des de Sant Cugat, tot i que soc de Lleida, i el que et vaig a demanar em recorda un noi de Vilanova i Geltrú que vaig conèixer Sitges l'any 63. És música de l'Enrique Guzmán i los Tin Tops, Presumida... Nos vemos.

0: Presumida. Presumida va ser un dels diversos èxits que va tenir aquí entre nosaltres Enrique Guzmán, vocalista i fundador del grup Teen Tops. Nascut a Caracas el 1943.
1: Me levanté en la mañana, quise bailar con este nuevo ritmo que es el twist. Me puse zapatos de ante azul.
0: Nascut a Caracas el 1943, com et deia, però és mexicà. Cantant, compositor i actor, als anys 60 era conegut com el ídolo de la joventut en Amèrica. I també va ser el cantant més popular de Mèxic. El Presumida, per exemple, es va publicar el 1962 i aquí es va dir que, conjuntament amb els Llopis, els de Estremécete, que aquí dèiem Esgarrífate, que venien de Cuba, van ser els primers en demostrar al món que, a banda de l'anglès, també es podia fer rock and roll en castellà. Però, històricament, en aquest programa, la cançó d'ell que més sovint ens han demanat els oients va ser aquesta. Una curiosa cançó perquè té dos títols i els dos són bons. Con solo barro o La creación. Una cançó que, per exemple, també a França va gravar el gran Johnny Hallyday. Però aquí va ser més popular aquesta versió. Con solo

0: memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Manya.
1: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música des de la ràdio, a través de 125 emissores que emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. No perdis la sintonia. I agrega-t'hi al nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, que en som més de 40.000. L'altre dia algú es van recordar alguna cançó anomenada Superman i d'una banda pràcticament oblidada i d'aquest únic èxit de 1972-73. Em va fer molta gràcia perquè, bueno, jo pensava que només me'n recordava jo d'aquesta cançó. Eren francesos, però a banda d'això, poc més se sap d'ells. Això sí, si remenes una mica, hi ha opinions com aquesta. Habían pistas de baile que ardían con esto. Deien això perquè va ser tot un hit. I altres oients ens deien: qué buenos recuerdos me trae, cómo me ha gustado volverlo a escuchar. Bueno, el grup es deia Doc and the Provision. I jo no l'he oblidat mai per la circumstància. És allò que dic, que a vegades algunes cançons no és que siguin molt bones, sinó que et recorden la circumstància o qui t'acompanyava en aquell moment i et semblen fantàstiques. Certament el disc no s'ha reeditat mai, punxarem el single de vinil original. Mai ningú fins ara me l'havia demanat al programa. Però jo recordo la tarda de diumenge 15 d'abril de 1973... perquè com que la majoria de la colla no teníem 18 anys, alguns com jo només en teníem 15, a vegades no ens deixaven entrar a les discoteques, que el mínim que es demanava era tenir 18 anys, i a vegades feien la vista grossa, però altres vegades hi havien redades de la policia que demanaven carnets, i si trobaven algun menor se les carregava a la discoteca amb una forta multa i a més trucaven els teus pares, etc, etc. Sí, sí, aquestes coses passaven a principis dels anys 70 en aquest país, no? Llavors nosaltres, quan les feien, que no era sempre, anàvem a les festes dels estudiants de la universitat, la universitat del final de la Diagonal de Barcelona, que allà no hi havia cap problema per entrar-hi. Aquella tarda del 15 d'abril del 73, a l'entrar sonava aquesta cançó. Però jo no em podia imaginar que als pocs minuts passaria una cosa que em capgiraria la vida. Bueno, el que va passar ja us ho explicaré un altre dia. Ara l'important és recuperar el tema.

0: El dúo Dinámico.
1: Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise.
0: Com vaig comentar el dia que ens va deixar Manolo de la Calva, pràcticament tots nosaltres, des que tenim memòria, ja recordem el dúo Dinámico. Perquè ells van començar a funcionar a finals dels anys 50, principis dels 60, i ens han acompanyat pràcticament tota la vida amb moltíssimes cançons d'èxit. Recorda que si vols participar aquí en el programa pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com, cocodrilclub@gmail.com.

0: com ha fet en Josep Maria Gras, que ens diu: voldria escoltar la cançó del Duo Dinámico Nunca me acostumbraré. Quan era adolescent feia exercici al compàs de les seves notes. M'agradaria que dediquéssiu un o diversos programes a aquest fantàstic duet i que tants records ens porta a molts. Salutacions i felicitats pel programa, Josep Maria Gras. Doncs mira, hi ha un especial d'honor del Duo Dinámico amb ells, en persona, en directe, aquí al programa, que està penjat al meu canal personal d'Ivox, a ivox.com. Busques el meu canal pel meu nom i veuràs que hi ha una sèrie de programes especials que hem penjat allà, i entre ells està el del Duo Dinámico. De tota manera, recuperem ara un fragment d'aquella entrevista que vam tenir l'oportunitat de fer a Manolo i Ramon.
1: Hem de recordar el que tantes vegades hem explicat al llarg de la història d'aquest programa, que la ràdio va ser realment decisiva per tants i tants músics, per tanta gent que s'hi volia dedicar, i per al Duo Dinámico no va ser tan sols el mitjà que més els va ajudar en el seu principi, sinó que va ser el mitjà que va decidir el seu nom.
2: Perfectament, perfectament. Vam tindre l'ajuda de la ràdio, en primer lloc. Va ser la ràdio Barcelona, aquí, amb el show de les dues, amb Joaquín Soler Serrano, i ens van ajudar moltíssim.
3: Però al principi de tot va ser un programa de Ràdio Barcelona que es deia La Comarca Nos Visita, i el locutor que el feia, Enrique Fernández, amb una, això era un embalat que es feia al desembre, era, recordo que era el 28 de desembre.
2: La Plaça del Sol.
1: O sigui que el programa es feia cara al públic fora dels estudis.
3: Sí, es feia
1: cara un embalat.
3: Sí, un embalat d'hivern, diguéssim.
1: Ah,
3: llavors
1: d'hivern.
3: Aquest dia feien el dematí, el diumenge feien l'emissió des de l'embalat, no? Llavors hi havia molta gent, moltes nenes i tal, i nosaltres havíem ensejat algunes cançons. Ens havíem presentat un concurs que feia Ràdio Barcelona, ens van mirar i diu: escolta, no podeu anar perquè és per solistes aquest concurs, però us donem l'oportunitat, si voleu, de cantar a La Comarca Nos Visita i tal. Es van recomanar i no acceptar. I llavors vam anar i ens va preguntar el Enrique Fernández: escolta, com us presento? Perquè no era la primera vegada que sortíem. Nosaltres, The Dynamic Boys, com era molt moderns, The Diamonds, The Platters, i volíem una cosa fora de... més moderna, no? I llavors ell va dir: escolta, jo no sé anglès, us presentaré Duo Dinámico. I nosaltres vam quedar així: bueno, no estàvem en disposició de fer
1: de queixança,
3: res. I llavors dir: endavant, no? I es va presentar com a Duo Dinámico, vam cantar unes cançons amb una guitarreta i uns jerseys que ens havia fet ja llavors les nostres mares, de color blau, cel i groc, te'n recordes? Sí. I vam cantar un parell de cançons ja en el nostre estil, diferent.
1: Però en els vostres inicis no éreu conscient del que estàveu fent en aquell moment, ni del que representaríeu 30, 40, 50 anys més tard. I a lo millor tampoc ni us imaginàveu que si 50 anys més tard estaríeu omplint teatres, eh?
2: No, segurament no. Segurament això ha sigut una sorpresa, i una agradable sorpresa, no? I el que s'ha fet, bueno, aquests últims temps que estem cantant i que la gent ve a totes parts i plena els puestos, pues és fantàstic. És que penses, bueno, jo no em retiraré mai a la vida, si es fixa, la gent està aquí, està disfrutant. I després passa una cosa, que cada vegada, en aquesta segona vegada que hem retornat l'any 78 fins ara, ens agrada més estar nosaltres, ens divertim. La primera vegada érem molt joves, no ens donàvem compte, i bueno, ens aplaudien i trobàvem normal que la gent tingués que aplaudir, no?
1: Ara ho valoreu més.

0: Nunca me acostumbraré, original de 1961, és la cançó que ens ha proposat l'amic Josep Maria Gras del Duo Dinàmico, que per cert ha sonat per primera vegada en el programa. Un record per Manolo, que naixia a Barcelona el 1937 i ens deixava a Madrid el 26 d'agost del 2025.
1: És Albert Malla.
0: I tu què tal? Com ets? Qui ets? Des d'on escoltes el programa? Què fas mentre l'escoltes? Explica'm coses. Recorda que la ràdio, a banda de ser el mitjà que més estimula la teva imaginació, és l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. I si no et vols perdre res, si has fet tard, si vols recuperar els últims programes emesos, pots fer-ho a YouTube o a la plataforma iVox.com o Apple. Per escoltar en diferit íntegrament o per fragments o per descarregar els arxius i portar-los amb tu quan voles, quan passeges, quan condueixes, ja saps que al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. I aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu un e-mail en Lluís Chicharro, que ens diu: Hola Albert, sóc en Lluís de Cassà de la Selva. Recordes que et vaig enviar una cinta gravada de la ràdio d'un programa teu? I em vas retornar un CD d'una sessió teva? Doncs ho recordo molt vagament, perquè fa tant de temps de tot, Lluís, però veig que tens molt bona memòria. Diu: per mi, una de les que no deixaria mai de banda és Long Cool Woman dels Hobbies. Gràcies i felicitats pel programa, una gran abraçada des de Cassà de la Selva, Lluís Chicharro. Saps que aquesta cançó li agrada a molta gent, fins i tot molt jove, que no havia nascut ni estava en projecte quan es va publicar el 1972. T'ho puc ben assegurar per les meves sessions de ball, que me la demana gent jove, i bueno, i sona com si fos l'última novetat mundial.

és molt bona. Long Cool Woman. Bé, el títol sencer és Long Cool Woman in a Black Dress, és a dir, dona llarga i freda amb un vestit negre. Eren els Hollies, una formació de Manchester realment fantàstica. Bueno, entre els seus components va estar el gran Graham Nash, per exemple. I es van dir The Hollies com homenatge a Buddy Holly, un dels primers rockers que va morir per un accident aeri molt jove, quan encara havia de mostrar-nos molt més el seu talent. Van quedar algunes gravacions d'ell, no? Però aquesta cançó té una història, eh? John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, va denunciar aquesta cançó. Bueno, en aquell temps, 1971, els Creedence feien èxits com a xurros. Era un grup sobretot de singles. També van publicar discos grans, els anomenats long plays, no?, de llarga durada. Però els singles és que arribaven sempre al més amunt de les llistes. I el líder de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, va posar una demanda a Hollies per una infracció de drets d'autor, tot assegurant que aquesta cançó, Long Cool Woman, s'assemblava massa al so distintiu de la Creedence, especialment de la seva cançó Green River. La demanda va ser finalment desestimada, però va generar controvèrsia degut a les similituds sonores entre les cançons. Fins i tot avui dia, molta gent, quan em demana aquesta cançó, em diu que és dels Creedence. La veritat és que els Hollies van reconèixer que ho van fer expressament per semblar-se als Creedence. Aquesta era, teòricament, la cançó original de la Creedence, el Green River.

sí, és clar que s'assembla molt la dels Hollies, i aquesta es va publicar anteriorment, el Green River, però oi que són molt bones les dues. Es va desestimar la demanda de John Fogerty, però en qualsevol cas ja ha prescrit tot això. Ara un contrast amb el ritme, perquè la Sònia Comí ens ha enviat un correu on ens diu que li agradaria molt escoltar Have I Told You Lately That I Love You de Van Morrison i dedicar-li al meu marit per tots els anys junts i per cuidar-me tant. Que bonito! T'he dit últimament que t'estimo?

0: espectacular. Brillant. Patti Smith. I la seva versió del Gloria de Van Morrison al 1975. A més, li tinc un carinyo especial. Va ser una de les primeres cançons que vaig presentar en directe per la ràdio en els inicis de la mítica Radio Club 25. Algú va dir: l'infern és ser incapaç d'estimar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, les versions. Fa algunes setmanes em va donar per anar als racons més plens de taranyines de la meva discoteca particular a extreure els meus primers vinils comprats quan jo era un crio o un adolescent i compartir-los amb tots vosaltres. I aquest era un d'ells. Un One Hit Wonder, perquè és l'única cançó d'ells que coneixem, d'un grup alemany que es deien Rotation. Això era de 1971. La tornada, l'estribillo no era molt difícil de traduir. En aquella edat que teníem ens va resultar un tema divertit per fer festa, no? La sorpresa va ser quan vaig rebre un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, tot pensant que ningú se'n recordava d'aquesta cosa del ratatà. D'en Miquel Campaner, que em diu: ei, Albert, molt bons els teus primers vinils. Visca el so del vinil. Per cert, Los Jabaloyas van fer una versió del ratatatatà. Doncs no ho sabia, Miquel.

0: versió al castellà del grup de Mallorca Los Jabalollas d'aquell tema original d'un grup alemany anomenat Rotation el 1971. Gràcies per la curiositat, Miquel Campaner, i per el teu correu. La majoria de vegades doncs posem un èxit internacional en la seva versió original, majoritàriament en anglès, a vegades en francès o en italià, i l'adaptació que vam fer al castellà. Ara jugarem en francès, en italià i en anglès.
1: Chaque

confesso que aquesta gran cançó la vaig descobrir amb aquesta versió en francès de Richard Anthony. Recordo quan era un criu que la seva cançó en Aranjuez, Con tu amor, es machacava a totes hores per totes les emissores de ràdio i a mi no m'agradava gens. Em semblava un tostón. Però després, ja una miqueta més gran, vaig pensar, ostres, quin tema, no? I vaig començar a investigar, esclar. Però primer vull dir que Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938, i moria a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Va gravar en 6 idiomes. Francès, castellà, anglès, àrab, italià i alemany. Va vendre més de 50 milions de discos. Però resulta que l'original d'aquesta cançó és italiana i considereu segurament amb mi que era millor aquesta versió que no pas l'original, que és més sosa. És una cançó escrita per Umberto Bindi, que no tenim el gust de conèixer, i el gran Gino Paoli. Bueno, té moltes versions, la cançó, però aquesta és l'original, de 1963.

0: En qualsevol cas, és una gran cançó, eh? Bueno, a mi m'agrada molt. I de moment ens quedem amb la proposta de l'amic Francesc, que ens escolta i escriu des d'Amposta, a les Terres de l'Ebre. Diu, soc un fidel seguidor del teu programa. Amb el cor a la mà, voldria recordar un tema que em porta un record agradós. Avui sóc jo el que està una mica sentimental, jeje, i crec que el tema és de Leonardo Fabio, anomenat Fuiste mía un verano. Aniria molt bé per saludar aquells i aquelles enamorats i enamorades que foren víctimes del desamor. Gràcies i que visca Cocodril Club. Gràcies, Francesc, salutacions als cocos d'Amposta i no perdeu la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar.

0: Són les 10. Notícies Badalona.
1: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. El govern ha assegurat que treballa per ampliar aquest nombre de refugis climàtics incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyadó i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sonia Gea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra al municipi.
2: Quan vam arribar al govern ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, a la qual estem treballant amb l'AMB i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
1: Precisament des de Badalona en Comú Podem criticant que el govern consideri que aquestes mesures són suficients. La portaveu dels comuns, Rosa Trenado, ha assenyalat que la crisi climàtica s'ha aguditzat i cal fer-hi front amb accions urgents i una transformació de ciutat en l'àmbit mediambiental.
3: No me puede decir que nosotros estamos muy comprometidos porque nos hemos adherido a la red de refugios climáticos de la área metropolitana y hemos hecho un tríptico en el cual figuran 14 refugios, de los cuales dos bibliotecas están cerradas, dos son centros comerciales y el resto de instalaciones podemos enumerar cuáles de ellas cierran en agosto. Yo les pido un compromiso y si quieren no hablemos de plazo, pero que no llegue el año que viene y estemos hablando de lo mismo.
1: De fet, la negativa del govern ha coincidit amb una sala de plens plena de ventalls per la falta d'aire condicionat. També amb el tancament aquest dilluns a la Biblioteca de Sant Roc per problemes amb la climatització. Per això Esquerra ha demanat més planificació i garantir així el funcionament de la climatització als diferents equipaments municipals. Escoltem el president del grup municipal, Àlex Montornès.
4: Que entre tots ens comprometem a tenir la climatització dels nostres equipaments al dia. Ho dic perquè, ostres, s'estan espatllant avui he passat amb Sant Roc, just a l'estiu. Potser si s'hagués revisat a l'hivern o la primavera i ens haguéssim assegurat, doncs, que aguantaria, no?, la calor de l'estiu, ara no ens trobaríem en aquest problema.
1: Enguany a Badalona hi ha 14 refugis climàtics, 3 més que l'any passat. Al llistat hi figuren les biblioteques de Can Casa Coberta, Canyadó i Casa Gemes, Lloreda i Pomar. També el Centre Cultural El Carme i la Plaça de l'Amistat. Pel que fa als parcs, es consideren refugis climàtics el de Can Barriga, Can Soler i Calarnús i el de Nelson Mandela, entre d'altres. En el ple municipal, el govern del Partit Popular i grups de l'oposició s'han compromès a seure a parlar després de l'estiu sobre la construcció d'una escola bressol municipal al barri del Progrés. Ha estat arran d'una moció presentada pel grup dels comuns que finalment, però, ha estat retirada. L'alcalde ha assenyalat que ara està en marxa la licitació de la futura llar d'infants municipal de Montigalà, la segona, i ha garantit que la següent serà la del districte 1, on actualment no n'hi ha cap. I el Meteocat elevarà demà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país, les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclosa Badalona, excepte de la Catalunya central, l'Alt Pirineu i la plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc extrem d'incendi. I acabem amb un apunt esportiu. La penya ja ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Àlex Reyes es converteix en la primera incorporació verdinegra, mentre el club espera anunciar també els acords amb Isaac Nogués, badaloní que arriba procedent del València Bàsquet, i Emir Sulejamnovic, pivot de l'Unicaja. Tot i això, totes les mirades continuen posades en la posició de base. La continuïtat de Ricky Rubio continua sent la prioritat del club.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
0: El millor del Badalona matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
7: I avui parlem també d'espai, però no tant de coets o d'astronautes, sinó de com la tecnologia espacial acaba arribant a la nostra vida quotidiana. Avui ens acompanya la Mercè Cuixart, ja la coneixeu, ella és enginyera de sistemes aeroespacials. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
7: Parlem d'espai, vinga, d'aquesta tecnologia que deies ens és més propera del que sovint ens pensem, no?
8: Exacte, perquè sí, quan parlem d'espai sona molt llunyà, però realment és un sector que també se'l considera, no?, un motor d'innovació tecnològica, i això el que fa és que quan dissenyes tecnologies, no?, que han d'estar durant anys a l'espai, sense manteniment, sota unes condicions molt extremes, el que acabes fent és desenvolupar solucions que són molt exigents, molt avançades, que el que podries fer en qualsevol altre sector, uh-huh. I acaba trobant aplicacions en altres sectors de la societat que segurament ens queden més propers que l'espai.
7: De quines condicions extremes parlem?
8: Clar, o sigui, quan parlem d'espai no són, evidentment, les mateixes condicions, perquè no és el mateix estar a òrbita baixa, que és estar uns 200, 2.000 quilòmetres de la Terra, que òrbita geoestacionària, no?, que ja és a uns 30 i pico mil, que si te'n vas a missions interplanetàries. Però sí que és veritat que hi ha unes condicions comunes i molt exigents que es repeteixen en tots aquests ambients. El més important probablement és la radiació. L'espai et trobes tant des de radiació solar com rajos còsmics, i això provoca degradacions en electrònica, que els satèl·lits no deixen de ser components electrònics agrupats en una caixa de sabates o en una caixa més gran, i això el que fa és que degrada progressivament els components, inclús pot arribar a donar fallades permanents. Uh-huh. I llavors per això es desenvolupen sistemes que són capaços d'aguantar la radiació i que estan preparats per l'error.
7: Uh-huh. La temperatura també és important,
8: correcte,
7: no?
8: Correcte. El cas de la temperatura és que tenim temperatures extremes i a part de manera cíclica.
7: De quins valors anem?
8: Clar, el tema és que a l'espai no hi ha atmosfera, que l'atmosfera és com que atenua, no?, aquestes temperatures extremes. Per tant, un satèl·lit que està orbitant a la Terra tant pot estar a uns 120 graus centígrads quan està en sol, no?, que li toca el sol, com després pot passar a menys 150 graus quan està darrere
7: a la
8: Terra.
7: Posada.
8: I això, amb un satèl·lit que està en òrbita baixa, cada 90 minuts tens un cicle d'aquests. Llavors, és que vas polaritzant amunt i avall. I això, amb els materials que composen els satèl·lits, està causant contínuament dilatacions i contraccions.
7: Uh-huh.
8: I
7: això que va... de 90 minuts, canvia?
8: Això en òrbita baixa. Uh-huh. I, evidentment, òrbita baixa, com deia, pot anar des dels 200 fins als 2.000 quilòmetres, per tant, aquí també ens trobarem amb diferències de freqüència.
7: Uh-huh. Parlem també, com a una condició extrema, l'energia, no?, que també serà limitada.
8: Clar, és a dir, l'energia només pot venir de dues fonts, que depèn de si estàs en sol o si estàs en ombra. Si estàs en sol, són els panells solars, i si estàs en ombra, has de fer servir les bateries, perquè els components electrònics no poden estar uns minuts sense que no els hi arribi cap tipus d'energia. Llavors, el fet de només haver de disposar d'aquestes fonts t'obliga a tenir una optimització molt extrema del consum i de l'electrònica. També, una altra característica és el tema de que a l'espai estàs al buit, no?, al vacío. I això fa que alguns materials gasifiquin, i per això la selecció dels materials que esculls ha de ser molt selectiva i molt, molt treballada.
7: Uh-huh. I la vibració que hi ha, diguéssim, quan...
8: Quan t'escapes, no?
7: Això mateix.
8: Clar, tot el que està a l'espai és perquè hi ha arribat d'alguna manera, i per haver-hi arribat ha d'haver sortit d'aquí amb un
7: coet. I aquesta propulsió,
8: clar,
7: no?,
8: que porta unes vibracions i unes acceleracions molt importants. I això, de nou, obliga un disseny estructural molt cuidat, molt robust, i que passa per assajos de control molt estrictes.
7: Clar, parlaves per això d'aplicacions tecnològiques en el nostre dia a dia, no? Uh-huh. I fins ara, clar, aquests conceptes encara ens mantenen molt lluny de casa, no?, molt fora. Quan parlem de transferència tecnològica del sector espacial, què vol dir exactament? Aquesta transferència sí que és la que, doncs, pot suposar altres implementacions, no?, que no només siguin les aeroespacials.
8: Correcte. O sigui, bàsicament, quan parlem de transferència tecnològica, el que estem portant és tant coneixement com tecnologies ja dissenyades, per dir-ho d'una manera, desenvolupades per a missions espacials inicialment, però que es poden reutilitzar en altres sectors. I això pot passar de diverses maneres. Una és la més estructurada, l'altra, o sigui, més improvisada, i l'altra és la que no ha estat improvisada i ha estat empautada. La desordenada és la que anomenem spin-offs, que és una tecnologia que ha estat desenvolupada per una missió espacial que després, de manera, podríem dir, una mica aleatòria o per casualitat, però no de manera estructurada, troba aplicacions comercials tant en el mateix sector com en altres. I la manera formal és la transferència tecnològica que organitzen directament les agències com la NASA o la ESA, que és bàsicament que es protegeix la propietat intel·lectual, ja sigui en forma de llicència o en forma de patent, i publiquen aquesta tecnologia, aquest coneixement, en un portfoli públic, i llavors és un reclam perquè centres tecnològics, empreses, revisin aquest portfoli i vegin de què me'n puc aprofitar d'això.
7: Quins són els sectors que més es beneficien, no?, d'aquesta transferència tecnològica de l'espai?
8: Doncs, sí, primer de tot, si excloem l'ús de les dades, no?, que ja sabem que un dels motius principals per pujar satèl·lits és obtenir dades per X sectors, clar, busquem sectors que puguin tenir condicions o característiques similars. Un cas seria salut i tecnologia mèdica. Per què? Perquè volem aquesta miniaturització extrema, no?, els dispositius el més petits possibles. També sistemes
7: eficaços, no?
8: Exacte, fiables i també autònoms i que puguin treballar de manera remota. I això ens porta a pensar en la telemedicina.
7: Anem a aterrar-ho una mica a casa nostra, no? Ho dic per posar algun exemple concret de transferència que aquells que ens escolten, els nostres oients, no puguin reconèixer.
8: Perfecte. Doncs un dels casos més reconeguts, de fet, és l'escuma viscoelàstica, que és un material que trobem en molts matalassos avui en dia. De fet, es va desenvolupar als anys 60 en recerca que va finançar la NASA. Inicialment

0: Per entendre-ho, bàsicament, aquests sensors van permetre crear càmeres compactes.
1: Càmeres fotogràfiques, estem parlant, no?
0: Sí, estem parlant de càmeres fotogràfiques. Mm-hmm. Llavors, no podríem dir que aquests sensors inventessin la càmera del mòbil, però aquesta miniaturització d'aquests sensors va contribuir a fer possible les càmeres digitals que avui en dia portem a la butxaca. Per tant, des de l'espai es va poder desenvolupar aquest sensor que ha permet tenir, que ha permès tenir les càmeres que tenim.
1: O les webcams potser de...
0: Correcte.
1: No?
0: Sí.
1: Ordinadors portàtils, ara no em sortia.
0: També és veritat, deixa'm dir, Núria, que hi ha una mica de fake news en el sentit de que popularment s'ha arribat a dir que inclús el velcro o el tanc, la beguda, o també el codi de barres, he sentit que són invencions de la NASA.
1: I no
0: és
1: així.
0: Mentida. És a dir, ja s'havien inventat, sí que és veritat que es van utilitzar...
1: La NASA té molts èxits, però no cal...
0: no cal atribuir-los.
1: Això mateix.
0: Sinó que es van utilitzar en missions especials. De fet, el velcro es van començar a utilitzar per les missions Apollo i a dia d'avui es segueix utilitzant perquè funciona. Però d'aquí a dir que ho va inventar la NASA és un altre tema.
1: La viscoelàstica, no? Per exemple, que ens deies i que ens ressona tant a Matalàs, aquells que no som experts en això, aeroespacial, en tecnologia aeroespacial, doncs ens ja remet a tecnologia, diguéssim, desenvolupada fa unes dècades. No? Fins i tot, potser no fa dècades, però sí fa anys, aquests sensors també pel que fa a imatge popularment. No sé si avui en dia també passa, també hi ha aquest mateix desenvolupament tecnològic que pot ser transferible, no? Diguéssim, en el dia a dia.
0: Sí, si mirem dades, només la NASA ha llançat més de 2.000 spin-offs des del 2016. Sí que és veritat que el principal impacte del sector espacial avui en dia no és tant en la transferència de materials o dispositius d'altres sectors, sinó en les dades i senyals que emeten aquests satèl·lits. I porto un parell d'exemples que ens toquen molt de prop aquí a Catalunya per veure també que el fet d'enviar satèl·lits no és només missions tan llunyanes, sinó que ens toca ben a prop. Doncs aquí a Catalunya els serveis d'emergència utilitzen dades de satèl·lits europeus per gestionar incendis. Per una banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic treballa amb empreses que generen mapes diaris que utilitzen el cos de bombers i que permeten seguir l'evolució del foc, anticipar com es pot propagar i també ajudar, per tant, als bombers i l'equip de protecció civil a prendre decisions operatives. I, per altra banda, no només s'estan fent desenvolupant sistemes reactius, no? Com seria el cas de tenir un foc per on l'ataquem, sinó també sistemes predictius que permet anticipar bueno, per diferents dades
1: Com un diagnòstic precoç,
0: crear un incendi. I també això seria sector públic, no? Si anem al sector privat, hi ha un cas que és el de Raimat, són productors de vins que estan a Lleida, doncs utilitzen dades de satèl·lits per millorar la gestió del cultiu de la seva vinya. Un dels projectes més representatius ha estat desenvolupat realment per empreses de l'ecosistema New Space a Catalunya i bàsicament aquest sistema combina diferents fonts. Per una banda, fan servir satèl·lits europeus Sentinel que tenen molt bona cobertura, no? A lo ample, cobreixen tot el món, i combinat amb el nanosatèl·lit català Manut que aporta més resolució, evidentment combinades amb imatges aèries i altres dades del camp. I tot aquest popurri de dades, al final és que els satèl·lits no veuen la vinya com nosaltres, sinó que mesuren...
1: La parcel·len.
0: Com?
1: La parcel·len. En fan com seccions.
0: Sí, correcte, però el que volia dir és que no la veuen amb ulls de verda, per dir-ho d'una manera, sinó que veuen com reflecteix la llum en diferents ones. I en funció de com reflecteix la llum, poden calcular índexs de vegetació, que això els dona informació de l'estat de salut de la seva vinya. I a partir d'aquí els permet monitoritzar les diferents parcel·les i atacar-ho, o sigui, atacar els problemes o atacar la incidència amb decisions informades basades en dades.
1: Que vagi bé, Mercè.
0: Gràcies, Maria. Adéu,
1: fins
0: la propera.
1: La pròxima.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: I avui us ho explicàvem a l'informatiu. Ha estat una de les notícies del dia. Entre el 2020 i el 2025, 6 joves han ingressat a Goodman Hospital de Neurorehabilitació de Badalona.

0: per lesions provocades pel gas del riure. El seu consum, el consum d'aquesta droga, pot provocar lesions greus que afectin la medul·la espinal i en algunes ocasions de manera irreversible. Segons dades de la Conselleria de Salut, es tracta de la droga més consumida dins la categoria de noves substàncies psicoactives el 2025. Un 1,6% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys el fan servir, i és que l'òxid nitrós és legal, fàcil de comprar i barat, asseguren. En parlem de tot plegat amb el subdirector mèdic de Goodman Hospital de Neurorehabilitació, en Cristian Figueroa. Bon dia, Cristian.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per situar l'audiència, per situar-nos tots, què és el gas del riure i com es pren?
1: L'òxid nitrós és un gas que el fem servir en medicina com un anestèsic per fer petit procediment i que es fa servir a la indústria també. Per tant, té una espècie de cartutxo que té un adaptador i es pot consumir directament d'aquí o es pot consumir mediant hinchar globus i fer la inhalació posterior. Amb aquesta inhalació el que fa és un efecte euforitzant, i amb això el pacient té una duració més o la persona té una duració més o menys d'aquest efecte d'uns 15 minuts, mitja hora, i si vols
0: tenir segons aquest, la dosi, no?
1: Si vols tenir aquest efecte molt de temps, tens que tenir moltes, consumir-ho moltes vegades. I és aquest problema el principal problema.
0: Estem parlant, el que deia en Cristian Figueroa, són les càrregues, no?, que potser tenim tots a la cuina, les càrregues aquelles que s'utilitzen per carregar els sifons, per fer espumes en els plats més sofisticats que a vegades ens atrevim a fer. Dèiem que el seu efecte és immediat?
1: És immediat, sí.
0: És immediat.
1: I de molt curta durada.
0: És legal, ho dèiem, barat, fàcil de comprar, i això fa que sigui molt accessible, sobretot entre els més joves. Els 6 pacients que han ingressat a Goodman, tots eren joves. De quin perfil parlem?
1: Abans de res, el que has dit és important, però clar, a més tenim aquesta percepció de que és inofensiu.
0: Clar.
1: Com és legal i com és fàcil d'aconseguir, és inofensiu.
0: Ho tenim a la mà, doncs
1: no passa res. I no és inofensiu, ja ho veus. I principalment és població jove, d'entre 18 i 25 anys, aquests 6 pacients.
0: Entre 18 i 25 anys?
1: I 25 anys, sí.
0: De quin perfil parlem? Eren persones que també tenien addicció a alguna altra droga? Entraria aquí la patologia dual o com és?
1: Habitualment hi ha un perfil de la persona que consumeix algun tipus de droga. Rarament això es fa amb una droga aïllada. Es fa aquest consum amb cannabis, amb alcohol, amb altres drogues. Hi ha un perfil de consum domiciliari que hem tingut, de fet, un pacient que consumia moltíssim i que ho feia a casa. Però també hi ha consum a festes, a raves, i es fa amb altres drogues. I el perfil habitualment és una personalitat que predisposa a consumir drogues. És una personalitat d'un perfil més ansiós o d'un perfil més depressiu, i això, clar, exacerba el consum, i després tenim també problemes si hi ha una discapacitat residual o seqüeles. Tot això també s'exacerba. I la xarxa de recolzament habitualment d'aquestes persones no és l'òptima.
0: Clar, perquè són els iguals. Clar. Els més grans d'aquestes edats, afecta de manera diferent la droga o afecta tothom igual?
1: L'efecte que té principalment és un efecte a nivell del sistema nerviós central, que afecta la vaina de mielina, que es diu en medicina, que és, per dir-ho fàcilment, com el recobriment que tindria un cable elèctric, no?
0: La cinta aïllant.
1: Sí, algo així. I la funció que té és que ajuda a la conducció elèctrica i que aquesta conducció sigui més eficient. Per tant, l'afectació a qualsevol edat és la mateixa. Què passa? Que també tenim aquesta substància, aquesta mielina, al cervell. Actualment no tenim documentada una alteració directament a nivell cerebral. Tenim documentada l'alteració de la mèdula, l'alteració del sistema nerviós perifèric, però clar, en un cervell que encara no té la maduresa abans dels 21 anys, és complicat dir-ho, no ho sabem encara.
0: Puc preguntar de quines patologies, de quines lesions heu tractat els vostres pacients?
1: Hem tingut principalment alteració de la mobilitat de les quatre extremitats, o sigui, una tetraplegia. Hem tingut alteracions igualment de les extremitats inferiors, o sigui, una paraplegia, i alteració del sistema nerviós perifèric, que també es tradueix en una alteració d'esfínters, que això sí que és molt invalidant posteriorment, i si la recuperació no és completa, i tota l'alteració de la marxa i de l'equilibri. Per tant, l'afectació que residualment després queda pot ser una vida amb una cadira de rodes.
0: Perquè els vostres pacients s'han recuperat totalment?
1: No, dels 6 pacients, un ha tingut una recuperació completa i la resta ha quedat amb algun tipus d'afectació.
0: I quin tractament utilitzeu? Quina és, com es treballa amb aquests pacients?
1: No hi ha un tractament per revertir aquesta alteració. Per tant, el que fem és que té una alteració del metabolisme de la vitamina B12, per tant, posem, suplementem B12. La vitamina B12 i prou, el deixar de consumir, i després fem tot el tractament de rehabilitació, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i tot el que fem a Gutmann de manera intensiva, amb la finalitat de recuperar tot el que es pugui del dèficit que té aquest pacient, i després l'adaptació a les seqüeles que queden i a l'afectació que queda. És tornar a començar i en el cas d'un pacient amb paraplegia és aprendre a viure amb una cadira de rodes i tot el que té que veure amb el control d'esfínters i tot això.
0: Deies tu ara fa una estona que els joves desconeixen les conseqüències sovint del consum d'aquesta droga. No sé si des de Gutmann us heu plantejat de fer alguna campanya informativa per adreçar-vos al públic més jove, que són els que prenen aquesta droga.
1: El primer que hem fet és tenir el primer contacte amb l'agència i informar d'això. També hi havia coneixement de que existia aquest consum, però no hi havia de que teníem 6 pacients amb una afectació greu. Per tant, hem començat a treballar per aquí i a veure si es pot fer alguna cosa, però clar, és complicat perquè és legal i s'utilitza per moltes altres coses. Per tant, el prohibir-ho és complicat. Jo crec que el que estem fent ara amb tu i tota aquesta setmana i la setmana passada, que és fer difusió, que la gent jove principalment tingui consciència de que això no és inofensiu i que pot ser per un consum d'alguna cosa que el fan els teus iguals, acabes amb unes seqüeles importants. No hi ha una relació directa documentada ara per ara de que aquesta quantitat és segura o es necessita un consum excessiu per tenir aquesta alteració. Hem tingut pacients amb un consum molt excessiu i amb un consum que no ho semblava.
0: Traslladar aquesta informació, no? El que estem fent ara, que és explicar-vos a tots què és el que passa, no? I què és el que està passant amb el gas del riure, però traslladar-ho això a les escoles?
1: Podria ser un pas important, sí, mira, ho plantejarem.
0: Clar, perquè és el col·lectiu, no?, que ho està, que està més afectat i podria ser, doncs, d'alguna manera, no? És el que anava a preguntar, per què afecta d'aquesta manera el gas del riure i no d'una altra, com passa amb altres drogues? Sabem, no?, perquè em sembla molt animal, no?, molt bèstia, si m'ho permets, doncs que consumint aquesta droga et puguis quedar, com tu deies, en cadira de rodes, i clar, això, com dius tu, és un desconeixement absolut. Què passa perquè aquesta droga provoqui aquestes lesions tan greus? Ens ho explicaves tu una mica, però per aclarir conceptes.
1: És complicat. Hi ha en altres drogues, per exemple la cocaïna, sí. Si tu dius no, es consumeix i amb un consum normal no passa res. Això no és veritat. O sigui, hem tingut pacients a Gutmann amb un ictus hemorràgic per un únic consum en una festa puntual una vegada en tota la vida. Per tant, també es produeixen coses d'aquestes. El que passa que no és el més habitual perquè la quantitat de persones que consumeixen probablement és major. En aquest cas, és una afectació específica, molt específica del metabolisme d'aquesta vitamina, però que és una vitamina que és essencial per tot el sistema nerviós. Per tant, pot afectar a tot arreu. El més greu, de moment, és el que nosaltres tenim documentat aquí, però clar, encara no ho sabem a nivell cerebral què pot produir i què pot produir un consum de menys quantitat, però a llarg termini.
0: Clar, perquè els vostres pacients, de quin consum estem parlant?
1: No ho sabem tampoc.
0: Clar,
1: teníem un pacient que és el que hem publicat a una revista científica, hem fet la publicació, i el consumia moltíssim, o sigui, eren 200 cartutxos o alguna cosa així. Era molt, molt bèstia.
0: Però això està tot el dia,
1: però,
0: no?
1: Però és tot el dia, clar, és un consum domiciliari i això, el cost no és baix. És...
0: No, clar.
1: Però clar, és un cas excepcional i és el que hem publicat per això, per la excepcionalitat del cas. Però l'altre és que jo crec que no hi ha una manera tampoc fàcil de mesurar quin és el consum. Tu dius, bueno, jo el tabac, 5, 6, 10... un paquet, no? Aquí, clar, és un cartutxo, dos, hi ha cartutxos de més, de menys, és el globo aquest, no és fàcil.
0: És fàcil de detectar que algú ha pres el gas del riure?
1: No, i de fet, el metabolisme ajuda que això sigui molt volàtil, per dir d'alguna manera, i de fet en medicina és el punt fort que té. O sigui, fem servir això i als 15 minuts desapareix i no hi ha ninguna alteració.
0: Perquè clar, els seus símptomes deuen quedar camuflats també per altres, poden ser diagnosticats aquests pacients que arriben a un hospital, no el vostre, el vostre ja venen derivats, suposo, però que poden ser diagnosticats en un hospital d'una altra cosa.
1: No, el servei d'urgències és molt complicat. És una patologia de les últimes que penses. Si no hi ha un antecedent que estigui directament a la consulta, es pot confondre amb patologies, per exemple, l'esclerosi múltiple, un Guillain-Barré, que és un típic persona jove que té aquesta alteració de la marxa, aquesta alteració progressiva de la mobilitat de les extremitats. I tu dius, bueno, anem a veure quin antecedent té i tot, i en aquesta part, bueno, jo he fet aquest consum, podria ser. I tampoc és fàcil i tampoc és molt coneguda a nivell de medicina, per tant, és complicat. És el que passa amb les malalties minoritàries, bàsicament.
0: Efectes immediats, de curta durada, deies, i que inciten sovint a un consum compulsiu i que a vegades sembla, doncs, innocu, no? Que no hagi de passar res, i sí que passa. Aquest augment, no? Perquè fins fa uns anys era una droga, era residual, no? Clar, el fet de, ens deies ara, no? De ser barata, de tenir-la a l'abast, fa que això hagi crescut exponencialment.
1: Sí, tot el que sigui legal és molt més fàcil d'aconseguir, per tant, jo crec que per aquí és el tema principal.
0: Creus que les autoritats s'hauran de plantejar, doncs ja que li diem droga, potser que no sigui tan legal?
1: Podria ser. És complicat, eh? No és res fàcil, però quan hi ha un consum tan elevat, alguna alarma,
0: clar,
1: potser es podria tenir, no ho sé, no és això el que em dedico jo, però clar, demanar per algun aplicatiu 10 caixes, alguna alarma...
0: No hauria de saltar, no?
1: Sí, sí.
0: Deies, pacients entre 18 i 25 anys heu tingut vosaltres. Us han explicat alguna història? Com es van introduir en aquest gas del riure o no?
1: Habitualment és algú el prova alguna vegada i això és normal, i això es fa amb l'ambient i com a les altres drogues. Proves una vegada, t'agrada, és aquesta sensació d'eufòria i aquesta sensació que dura poc i que aparentment no passa res més, i aquesta sensació de que és inofensiu, i a la vegada t'enganxes a aquesta sensació. Tampoc tenim documentada, com el cas del tabac i la nicotina, per exemple, que a nivell del cos es necessiti la nicotina i es necessiti necessiti alguna cosa d'aquest gas, però sí que aquesta sensació genera molta addicció també.
0: Però que la sensació d'estar feliç, d'eufòria desfermada, no?
1: Sí, sí, són aquestes drogues que generen aquesta sensació d'eufòria molt ràpida i de molt curta durada, i que fos una vegada, una altra, i clar, no te n'has compte i ho has fet una nit moltes vegades.
0: I no te n'adones, i estàs enganxat, i ja ets un addicte.
1: Sí, sí.
0: I pots acabar, doncs,
1: al
0: vostre centre, a Goodman Hospital de Neurorehabilitació. Cristian Figueroa, subdirector mèdic de la Goodman, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i posar-nos una mica alerta i explicar-nos, doncs, què és el que està passant amb aquest gas del riure, i, com sempre, doncs, esperonar-vos a continuar fent aquesta gran feina que feu des del centre.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I torna a tocar sortir al carrer, vaja, qui s'ha patejat Badalona ha estat en Sohab Seva. Què tal, com estàs?
5: Tot bé, Núria, tu com estàs? Tot
4: Perquè
5: bé?
4: Ja sabeu que ell és el nostre reporter intrèpid, i que surt micro m'ha preguntat també sobre, doncs, qüestions que al final ens afecten a tots, i quina qüestió ens afecta més que aquella que té a veure amb la butxaca?
5: Exactament, Núria. Marca blanca o marca tradicional, i és que anar a comprar ja no és el mateix que fa uns anys. Omplir el carro s'ha convertit per moltes famílies en un exercici d'equilibri. Amb la pujada generalitzada de preus, cada decisió compta a què comprem, quan comprem i, sobretot, quina marca, no? Segons un article de 20 Minutos, la marca blanca viu una autèntica auge i s'ha convertit en una alternativa real i cada vegada més consolidada i forta que les marques tradicionals. Ja no és només una qüestió de preu, també hi ha una percepció creixent d'aquesta qualitat i confiança també. I a més, les grans cadenes de supermercats cada vegada aposten més fort per les seves pròpies marques, que no només ho fan per competir en preu, sinó també per fidelitzar el client. És a dir, si confies tu en la marca del supermercat, és més probable que tornis a comprar en aquest, en aquest local, no?
4: No ho havia pensat, però és veritat, no? Si ja tens una confiança en una marca,
5: clar,
4: doncs al final que t'està oferint aquell establiment
5: tornaràs cap
4: i
5: allà
4: tornaràs,
5: i compraràs, exacte, més encara, no? Això com es tradueix al carrer? Hem sortit a Badalona per conèixer l'opinió dels ciutadans i la primera pregunta era clara. Acostumes a comprar productes de marca blanca o de marca coneguda?
6: Normalment de marca coneguda.
7: Marca conocida. Yo también marca conocida. Aunque, excepto algunas cosas, si las veo más caras, pues...
8: Sí. Pero más que nada el tema de comida, marca blanca, sí. Y el tema de vestir, marcas conocidas.
9: Sí. Yo acostumo comprar de marca blanca, sí, ya, porque realmente no hi trobo gaire distinció entre las marcas y las marcas blancas, siempre es el mateix producte.
10: Sí, yo también sol tirar cap a la marca blanca siempre que es pugui estalviar una mica, si no hi ha molta diferència.
5: D'entrada ja veiem que hi ha una realitat repartida, no?, però amb molts matisos importants, no? Tres dels encastats continuen apostant per marques conegudes, tot i que reconeixen que en alguns casos canvien segons el preu.
4: És veritat, amb la roba, complements, potser no tirem tant de marca blanca,
5: no,
4: com si
5: fet,
4: que fem en la
5: i mira que estan de moda aquestes tendes que són de segona mà, que tot i ser de segona mà, a la qualitat de la roba està bastant bé, però seguim triant anar a comprar les marques conegudes i, a més, de primera mà, no? En canvi, dues persones també opten clarament per aquesta marca blanca, assegurant que no hi veuen diferències i que els permet també alhora estalviar. Segons dades del 20 Minutos, més de la meitat dels consumidors d'Espanya ja compra la marca blanca de manera habitual i la xifra continua creixent, una tendència que reflecteix que el fenomen no és pas puntual, sinó estructural. La següent pregunta és una que genera bastant debat i és si tries marca blanca o coneguda segons el preu, la qualitat o per costum.
6: Pues una mica per la qualitat, suposo, però també per costum.
7: Yo creo que ya es por costumbre de siempre, de que vas a las mismas tiendas de ropa a cogerte la ropa, y por calidad también.
9: Jo el sol tirar per preu perquè, i perquè és un costum d'al final intentar estalviar-te una mica de diners, perquè normalment pagues més per la marca que no pel producte en si, i al final és el mateix.
10: Jo depèn, en plan, si ha de ser per una cosa que sí que es nota com la diferència, doncs sí que trio la qualitat, però normalment sí que tiro pel preu.
5: I aquí apareix una combinació molt, molt interessant. Els encastats parlen de, sobretot de la qualitat, però també de costum, d'aquells productes que compres de sempre i que costa canviar, i evidentment del preu, que acaba sent determinant en molts casos. I això connecta també amb una idea molt important, que és que les marques tradicionals han construït la seva força durant anys a base de confiança i fidelitat. Però aquesta fidelitat, en un context d'inflació com és l'actual, es posa a prova. Segons l'article, la marca blanca ja no competeix només pel preu, sinó per una proposta de valor més completa, amb millores constant en qualitat, ingredients i també presentació. Per això volem anar un pas més enllà i vam preguntar realment si hi havia diferències de qualitat entre un producte i l'altre.
10: Suposo que depèn, però menys.
7: Yo creo que varía según el producto que te cojas. Si es ropa, si es comida, si es un móvil, si es algo de tecnología, sí. Un coche.
9: También vas a más lo que te gusta. Normalment sí, com per exemple en Mercadona, que normalment els fabricants solen ser les pròpies marques en si, que simplement canvien el nom i rebaixen una miqueta el preu. Per tant, no hi trobo la diferència.
10: Sí, jo tampoc, la majoria de cops no hi trobo cap mena de diferència.
4: De fet, ara estava pensant, m'he quedat en blanc, i pensava, mira, l'altre dia, això ho notes molt quan vas a comprar amb els nens. Sí. Estava amb els meus fills sí. Al supermercat i jo sempre els envio, els encanta. Mama, puc aprofitar mentre estàs a la peixateria i porto, què vols que porti? I clar, així m'ajuden i aprenen. Però clar, ells no es fixen en el preu, amics? Després et toca anar i a vegades substituir i em diuen, per què? Carinyo, me n'acabo de donar.
5: M'anà a la butxaca.
4: Que això de la classe mitjana era un autèntic engany i que ens toca agafar marca blanca, I mira preu, també. Però és que és veritat que ells no se n'adonen i moltes vegades tiren per aquell producte, marca blanca no fa publicitat, per aquell producte que reconeixen per la publicitat, no? Que han vist en moltes ocasions.
5: Sí. I fixa't també, Núria, que ja la qualitat ja no hi ha tanta diferència, que si vas a grans supermercats coneguts, ja no trobes el que és el producte de la marca coneguda, sinó el mateix producte de la marca del local mateix, i ja no es ven l'altre. És a dir, ja que la gent, si compra aquest producte, per tant, es pot com canviar, no? I es pot mantenir el producte local del supermercat. De fet, les respostes són reveladores d'aquest àudio. Molts diuen que depèn del producte i alguns asseguren que no perceben cap diferència, i això té sentit. Moltes marques blanques, al final, és el que dèiem, són fabricades per empreses que també produeixen marques conegudes, el que explica que, en alguns casos, la diferència sigui molt mínima. Segons 20 minutos, també, la confiança en la marca blanca ha crescut molt en els últims anys i això ha reduït notablement la distància amb les marques tradicionals. Però hi ha un factor clau. El context econòmic, que és el que dèiem, la butxaca és molt important, i per aquest mateix motiu vam preguntar si la pujada de preus afectava els hàbits de compra.
7: No, porque vivo con mi madre y de momento no tengo tantas responsabilidades. O sea, el dinero que yo gano es para mí, entonces eso ahora no me afecta. A lo mejor de aquí a futuro pues puede que sí, pero ahora no.
9: Yo los caprichos que más me gustan pues sí que los cojo de marca, y si no, pues hacendado.
10: Sí, sí. Sí, jo crec que sí que ha influït una mica, en plan, no crec que sempre hagi comprat de marca blanca o que sempre hagi comprat de marca, però crec que sí que pot influir per estalviar. Sí.
9: Jo crec que més o menys sempre he comprat el mateix, però sí que és veritat que es noten una mica les pujades de preu i al final, si puc triar la marca blanca, si surt més econòmica, l'acabo triant.
5: Aquí trobem dues realitats, Núria, clares bastant, no?
4: La del que paga i la del que no.
5: Qui viu amb la família i que no té gastos extres, clar. I qui realment està patint, no? D'una banda, hi ha qui no ha hagut de canviar d'hàbits perquè té marge econòmic, com dèiem, sovint perquè viu amb família o comparteixen despeses, però de l'altra, hi ha qui sí que ha hagut d'adaptar-se, prioritzant també l'estalvi, incorporant més aquesta marca blanca en el seu dia a dia.
4: Clar, és que fixa't que algun de les persones, no, que entrevistaves deien, jo quan em vull permetre un caprici, no? Vull dir, ja estem parlant de les marques que no són blanques, de capricis, sí. I al final ens estem referint a alimentació, segurament.
5: Exacte. Tot això, tothom coincideix que les pujades de preu es noten. Segons l'article, més de la meitat dels consumidors asseguren que augmentarien encara més la compra de marca blanca en contextos d'inflació, i 84% diu que mantindria o incrementaria el consum encara que els preus s'estabilitzessin. És a dir, el canvi podria ser també estructural. Anem a concretar una miqueta més. A quins productes confien més en la marca?
10: Roba, sobretot, sí.
9: Jo, per exemple, los tampones sí que...
7: si veo algún 2x1 marca Tampax, en plan original, pues sí que me los cojo. Y si no, pues cojo marca Hacendado de Mercadona. Un ejemplo así que te voy a decir es la pasta de dientes y el elixir bucal. Sí que prefiero comprar una marca conocida como Oral-B o Vitaldent, que es así más... Para mí me va mejor que no una pasta de dientes de marca blanca.
9: Ostres, doncs no sé, però crec que productes dels que m'hi fiaria més, jo què sé, la fruita, per exemple, quan saps que és de marca normalment sol ser més bona, però perquè al final t'hi has acostumat i té com més qualitat en aquest sentit, però normalment al supermercat no hi trobo la diferència i segons com, si ja estic acostumada a la marca, compro de marca i si no, doncs de marca blanca.
10: Sí, per mi no és el mateix agafar una fruita o verdura de qualitat que unes galetes Oreo. Per tant, preferiria comprar de marca una fruita o una verdura.
5: Els enquestats ens assenyalen sobretot productes d'higiene i frescos com la verdura i la fruita, que on millor la trobarem és al local, a la tenda de la Maria, d'en Josep, d'en Moja. Allà és on trobarem la millor verdura i fruita. Exacte. L'article destaca que la marca blanca domina especialment en productes quotidians de la llar i l'alimentació, on la marca blanca també troba el seu èxit. Anem a escoltar en boca dels ciutadans quins productes de marca blanca triomfen.
6: El menjar, sobretot el menjar.
7: Pues te diría la bebida como el Nestí y el Aquarius, pero más que nada porque yo no suelo beber esto habitualmente, siempre bebo agua, entonces para un día que voy a beber, pues igual me cojo de marca blanca.
9: Doncs jo crec que a la majoria, o productes com bastant bàsic, rotllo farina, ous, coses d'aquestes, no li trobo jo cap sentit, bueno, no cap sentit, entenc, però... M'és bastant igual si és de marca, si no és de marca, perquè per mi és tot més o menys el mateix.
10: Sí, per mi igual. O sigui, si crec que noto molt la diferència, doncs prioritzo la marca, però de normal, doncs prioritzo la marca blanca.
5: En productes bàsics com l'aliment, beguda, molts no hi veuen diferències. Tanmateix, hi ha categories més especialitzades o innovadores com productes infantils o amb forta recerca i desenvolupament o les marques tradicionals continuen tenint aquest lideratge. Això mostra que la decisió del consumidor és molt més matisada del que es podria realment pensar. I arribem a la pregunta final, que és la més interessant per mi, i seria si els preus baixessin, ¿tornaríem a comprar aquestes marques conegudes?
7: No, yo creo que si tengo algún capricho de algo en especial, me cogería la marca conocida.
6: Sí.
7: Yo igual, yo si la marca conocida y la marca blanca estuvieran igual de buena, voy por la marca blanca porque es más barata.
10: Sí, yo potser per la gràcia alguna cosa, però... Per lo general, jo crec que m'ho quedaria igual.
9: Depèn, perquè moltes vegades al final comprem la marca pel que suposa la marca i pel que ens han vengut de la marca, el màrqueting, la publicitat i què és més bo que tal. Llavors jo crec que sí, però normalment m'és bastant igual. És que no m'hi fixo, de fet.
5: En definitiva, Núria, el que estem veient és molt més que una simple tendència, és un canvi profund en la manera de consumir i la marca blanca ja no és la segona opció. Per a molts és la primera i això obliga a tot el sector a moure fitxa en una batalla que, de moment, està més oberta que mai.
4: Doncs sí, la del preu, que al final ens porta de corcó i ja sabem doncs, que al final qui paga mana, i qui paga, si va justet, doncs mana, marca blanca.
5: Exacte.
4: Gràcies.
5: Fins aquí, Núria, que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
2: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia doncs, 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones, i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christine McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguessin pogut figurar en una llista, no? En un programa de dones empoderades a moltíssimes, no? I se m'han quedat i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, amb la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christy McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que doncs amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, anem a la següent.

0: I aquí de Ritme Tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Jo encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que vaja, que no defuig als temes candents, i en aquest cas, en aquesta cançó ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual en una reunió a la Casa Blanca formada per tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador, i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos, eh? Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys no? coneguda, no?
1: Més
0: en a la, no? No, no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses, és a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i jo crec que té tot un sentit de que siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada, no? És a dir, vale, d'acord, me l'has fotut, però jo... de l'hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa.
1: Si la vida té llimones, fes-ne
0: llimonada,
1: no? Per tant, d'una cosa dolça...
0: I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt sí, potent, sí, sí, molt irònica, no?, de deixar un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa àcida, no amarga, àcida, n'aconsegueixes fer, doncs, una de boníssima, no?, podríem dir. Vinga, anem per la següent artista.

0: on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
1: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista, és una tia super, super conscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida al segon disc ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no? I els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt, molt, molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en el qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no? I en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My baby's out confused. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. En aquí l'he portat, la cançó és molt xula, eh? De fet, té una frase molt, molt bona al final, que és Fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
0: Sigues un home, no?
1: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Gopi Twins, un grup molt, molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
0: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics hi ha dones?
1: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
0: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què. Busca tu mateixa una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les pedres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament
0: sí,
1: femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castarnado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
6: 93 399 37 37.
5: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
5: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Són les 11.
10: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
11: Notícies Badalona.
12: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi estan treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat, alhora que reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sonia Gea, l'executiu també està elaborant una diagnosi, volíem dir, per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
13: Quan vam arribar al govern ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, a la qual estem treballant amb l'AMB i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
12: La moció reclamava consolidar una xarxa de refugis climàtics interiors, aprofitant equipaments municipals climatitzats, garantint que estiguin oberts durant els episodis de calor extrema i que es reparteixin de manera equilibrada per tots els districtes. Per això el PSC ha retret que el llistat de refugis climàtics inclogui centres comercials com el Màgic o el de Montigalà i ha comparat Badalona amb ciutats veïnes com Santa Coloma o Sant Adrià. Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
14: Quan un observa, per exemple, que Hospitalet de Llobregat disposa de 22 refugis climàtics interiors i aquí a Badalona, quan fem una llista, posem el centre comercial Màgic, Doncs home, jo crec que tenim un problema. Quan veiem que Santa Coloma, tenint la meitat de població, té els mateixos refugis climàtics que teòricament tenim nosaltres, doncs és per fer-nos un mirar. Calle Fià, el barri més densament poblat, no tinguem ni l'aire condicionat a la biblioteca funcionant, és un problema. És un problema greu, perquè tenim moltíssima gent sense accés a aquest tipus de refugis climàtics quan podrien estar funcionant.
12: Enguany, a Badalona hi ha 14 refugis climàtics, 3 més que l'any passat. Al llistat hi ha les biblioteques de Can Casacoberta, Canyador i Casagemes, Lloreda i Pomar. També el Centre Cultural El Carme i la plaça de l'Amistat. Pel que fa als parcs, es consideren refugis climàtics el de Can Barriga, Can Soleil i Cal Arnús i el de Nelson Mandela, entre altres. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Els detinguts estan acusats de robatori amb violència i intimidació, conducció temerària, desobediència greu als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat, mentre que el vehicle utilitzat ha quedat intervingut per les diligències judicials. I en plana cultural, l'obra de teatre de Zíria s'estrena al Dau al Sec de Barcelona. L'equip, composat majoritàriament per badalonines, presenta una obra que explora les insatisfaccions de tres noies i convida el públic a reflexionar sobre què és la desídia. Escoltem a la directora Sara Cupico.
9: Al final, el públic que ve és una mica que faci el seu propi viatge a través d'aquest món que nosaltres plantegem. Per tant, que hi entri com sigui, però d'alguna manera com que faci un viatge al qual en alguns moments hi hagin aspectes amb els que s'hi pugui veure reflexada i qüestionada, no? I crec que al final el públic és qui acaba de confeccionar la peça i crec que això és lo maco.
12: I en esports, la penya ja ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Àlex Reyes es converteix en la primera incorporació verd-i-negra, mentre el club espera anunciar també els acords amb Isaac Nogués, badaloní, que arriba procedent del València Bàsquet, i Amir Suleja Magnovic, pivot de l'Unicaja. Tot i això, totes les mirades continuen posades en la posició de base. La continuïtat de Ricky Rubio continua sent la prioritat del club, però també il·lusionen els possibles retorns de Nico Laprovittola i Artur Zagars. En qualsevol cas, aquests moviments encara trigaran a resoldre'ls. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
3: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
4: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
11: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
6: 93 399 37 37.
11: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
11: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
17: No, no.
16: Disculpe.
17: No.
16: ¿Necesita
17: ayuda? Que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
17: A ver, ayuda, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
17: Ay, por favor.
18: ¿Quién nivel de radio?
17: ¡Operador!
18: ¿Quién nivel de radio?
16: Disculpe por la confusión.
17: Sí. Sí.
16: Gracias.
19: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Avui parla aquest diari també d'una altra crisi, en aquest cas, crisis als restaurants. Tu saps que ja ho havíem comentat, que per aquesta època de l'any molts dels restaurants ja tenien ple pel que fa als sopars i dinars que fan les empreses o grups d'amics de cara al Nadal.
1: Sí.
0: Ja saps que això s'ha posat molt de moda, que quan arriba les festes de Nadal tothom vol fer àpats, eh? Vol fer dinars, vol fer sopars, celebracions. Això que anys enrere, ho havíem comentat, costava molt trobar ja restaurants a aquestes alçades d'any de cara a un grup nombrós de gent, 30, 40, 50 persones.
1: Aquest any, però, és diferent.
0: Aquest any, segons el què, això ha canviat. La crisi també afecta els restaurants i també pot afectar aquestes celebracions. Si sembla, podríem anar a comprovar-ho.
1: Sí.
0: I per això he triat tres restaurants a l'atzar de Badalona.
1: A l'atzar, eh?
0: Sí, a l'atzar.
1: Que són?
0: Anem a fer carrusel de restaurants xinesos.
1: Per què han de ser xinesos?
0: Ha sigut totalment a l'atzar.
1: Quina obsessió que tens pels xinesos.
0: Que ha sigut a l'atzar.
1: Saps que n'hi ha tants.
0: Anem a un conegudíssim del carrer Emprim. Abans era l'Ubiols, ara és Restaurant Àsia.
1: Que no tanca mai.
0: No tanca mai.
1: Vas a les 12, a la 1, a les 2 i estan oberts sempre.
0: Vas a les 5 de la matinada i ja fan esmorzars.
1: Sí.
2: Hola.
0: Hola, buenos días. Ella llama del restaurant Àsia.
2: Espera.
1: Què diu? Què diu ara?
0: Que ens esperem.
1: Ah.
0: Estan netejant, es nota amb l'aspirador en mà.
1: Home, una altra cosa no, però nets estan, no?
0: Nets estan netíssims.
1: Sí.
2: Hola.
0: Buenos días.
2: ¿Para qué?
1: ¿Cómo?
0: Para reservar.
2: Vale, ¿cuánto te suena?
0: No, yo te explico. Yo quiero celebrar la Navidad.
2: Sí.
0: Con mi empresa.
2: ¿Mm?
0: ¿Eso es posible? ¿O tenéis ya muy lleno?
2: No, no muy lleno. Para Navidad... 24
0: horas. No, días antes, el día 19, que es el típico día de este año que habrá las cenas de empresa.
2: Vale.
0: ¿Lo tenéis lleno o no?
2: No lleno.
0: ¿Para 100 personas?
2: ¿Cuántas personas?
0: 100.
2: ¿100? Vale.
1: Uy, digo vale.
0: ¿Esto puede ser?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? ¿Pero caben?
2: Para 100 personas, ¿día de qué?
0: Día 19.
2: Día 19, 12 y 19, ¿no?
0: Hmm.
1: ¿Cómo 12 y 19?
2: 12 y 19.
0: Una pregunta.
2: ¿Qué?
0: Yo soy el encargado de buscar información de la cena, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: ¿Tú me podrías hacer un menú barato porque hay crisis? Menú barato.
2: Menú barato, ya, ya.
1: Y bueno.
0: Y bueno, y bueno.
2: Sí, sí. Bueno, para 100 personas, ¿no?
0: Para 100 personas. Supongo que nos podéis hacer una oferta.
2: Vale, día 19, ¿no?
0: Sí. Sí, pero 19. ¿Qué oferta me puedes dar? ¿Cuánto vale el menú?
2: ¿Menú cuánto vale?
0: Sí.
2: ¿Para cuánto?
0: Para 100 personas.
2: ¿Para 100 personas?
1: Sí.
0: No, 100, no 300, 100.
2: 100, ¿no?
1: 100, 1 y 0, 0.
0: 1, 1,
2: ¿ah?
0: 0, 0.
2: Sí, sí, ya lo sé.
1: Ah.
2: 100 personas.
1: Sí.
2: Yo aquí son menú para... Espera un momento, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Ya la caja.
0: Sí, sí.
1: Que mira la caixa, si encara no hem anat. La caja està llena quan vayamos el día 19.
0: Sí.
1: 100 persones.
0: Sí. A ver.
2: ¿Para A? ¿Barato?
0: Barato, oh. Barato. Queremos barato.
2: Vale.
0: A ver a cuánto me dejas el menú.
1: No té cap oferta, però l'està fent ara.
2: ¿A qué mejor para el milato, para el restaurante?
0: ¿Cómo?
2: Sí, espera un momento. Un momento,
1: voy a comprar al chino.
0: Sí.
1: Están discutint l'oferta. Sí. L'oferta que ens ofereixen.
0: Que ens volen fer, l'oferta. Sí, sí, ho estem entenent tot. Quin gran restaurant, el restaurant del carrer Emprim.
1: A mi el plat que més m'agrada és Família Feliz.
0: Sí, que és les restes de tots els plats. Sí, sí, sí.
1: Mi fa gràcia, avui tenen festa, eh?
0: Sí,
1: avui
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: Celebren.
2: Sí.
1: Avui fan festa grossa.
0: Aviam, si no ens ho diuen, ens passarem pel carrer Emprim.
1: Sí,
0: escolta, que
1: sí.
0: Hem de fer el sopar de Badalona Comunicació i a aquestes altures no tenim lloc. Els dius... Sí, clar, som 100, no?
1: Home, som menys, no?
0: No, però aquí ve també gent de l'Ajuntament, es veu.
1: Què dius, ara?
0: Sí, sí, sí.
1: No, aquí ve gent amb les parelles.
2: 835.
0: ¿Cómo? 835,
2: todos. 31. Sí, 31, 40.
1: ¿Cómo? ¿Cómo dices 31,
0: 40? A ver, una cosa, no entiendo. O 831 o 831 todos los 100.
2: Sí, sí.
0: ¿Todos?
2: Sí.
0: O sea, 8 euros cada uno, ¿no?
2: Sí, sí.
0: ¿Y la bebida va incluida?
2: ¿Qué?
0: La bebida.
2: No, bebida blue, blue. No entra. Entra uy, café. Uy.
0: Café, pero bebida no.
2: No.
0: Vale.

0: Trots.
1: Jo també crec.
0: Sí, oi?
1: No he anat mai aquest.
0: No?
1: Jo sempre vaig al de Pep Ventura. El de Salesians.
0: Però aquest no és... no és aquest.
1: Ah, aquest és el que tu dius?
0: Crec que és el de Pep Ventura, aquest.
1: Ah, d'acord. Ho preguntem.
0: Però al costat del màgic hi ha un altre espectacular que quan passes per l'autopista veus aquella il·luminació que posa bufet lliure.
1: Mm. Sí, sí.
0: Està en català, posa restaurant xinès.
1: Sí, sí. És l'única cosa en
0: català. Màgic BDN no pot escriure en català, però en canvi els xinesos ho posen.
1: És l'única cosa en català que hi ha al Màgic BDN.
0: No contesten. Anem a un altre. Sí. Hong Fu.
1: Hong Fu. Aquest ja no sé situar-lo, eh?
0: Hong Fu. Hong Fu. Tots a Sant Badalona, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim aquí una llista de 35 restaurants.
1: I més que n'hi ha.
0: Sí, sí. I els que no surten.
1: I els que no surten.
0: No contesten tampoc. És que, clar, és una hora complicada, eh? Anem a un altre tema del dia, et sembla?
1: Sí.
0: I parlem d'un gran aniversari.
1: Doncs som-hi.
0: Ara et quedaràs astorat quan et digui qui fa 40 anys.
1: 40 anys.
0: 40 anys ja està com el primer dia.
1: Qui?
0: Jove, guapa, estupenda.
1: Elena García Melero.
0: Nancy.
1: La Nina?
0: Sí.
1: Ah.
0: Està com el primer dia.
1: Sí.
0: Nancy. Avui publica el 20 Minutos que la mítica Nina que va començar a fabricar-se... On diries?
1: Al Japó, a Taiwan.
0: Carles Tornero? A on diries?
1: No
0: he sentit res, eh? No he sentit res.
1: No se n'és la botiga, la
0: O'Neill, Nina. O'Neill.
1: Com a O'Neill?
0: O'Neill, Alacant.
1: Ah, no ho sabia jo, que era espanyol.
0: Clar, a veure, la Nancy és la mítica Nina espanyola.
1: No ho sabia, jo.
0: Va començar a fabricar-se a O'Neill. O'Neill, mare del nom del poble. Una mica pijo, no? Com la marca O'Neill.
1: Sí.
0: No?
1: O com el jugador de bàsquet de la NBA.
0: O'Neill, Alacant. A finals dels anys 60. Celebra ara el seu 40è aniversari en el mercat. L'empresa... Quina empresa és la que posa la venda sempre a les ansis? Famosa.
1: Famosa.
0: Ha organitzat una exposició sobre l'evolució de la Nina al llarg de les 4 dècades de vida. Que, per cert, aquesta exposició tindrà lloc al Moda Shopping de Madrid, que és un centre comercial. És com el Magic BDN, però en aquest cas de Madrid.
1: I amb accents.
0: A més, aquí anem a la notícia, s'ha fabricat una tirada limitada i numerada que inclou una Nina tradicional i una actual. I que se la venda ja en El Corte Inglés i la, altres centres.
1: La Nancy està per això una mica passadeta ja.
0: Anem a trucar, si et sembla, a un grup d'empresari de joguines, eh?
1: Sí.
0: Que tenim al telèfon. Aviam si podem trobar a qualsevol lloc aquesta Nancy.
1: Mm. A casa meva, ma germana havia tingut la Nancy aquella que es podia pentinar. Mm. Que era un cap, només.
0: Tu tenies les barriguites, no, Masí?
1: No, jo tenia el Ken.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mira, volia saber si teniu la Nancy.
2: A veure, tindria que... Què és, un particular?
0: Sí.
2: Vale, tindria que trucar a les botigues. Això són les oficines, jo no sé on tenen cada una
0: ja.
2: Les botigues.
0: És que és per la meva nena, eh?
2: Sí.
0: De cara a Reis, aviam si els Reis ho poden trobar-ho. que ha fet 40 anys.
2: Sí. A veure, li dono el telèfon d'alguna... Que és de Barcelona?
0: De Badalona.
2: De Badalona, a veure...
0: És que jo crec que s'acabaran, no? Ui. Què és això?
2: Nani. El 93.
0: 93.
2: 385.
0: Sí.
2: 96.
0: Sí.
2: 55.
0: Perfecte.
2: Vale, aquest té bastants botigues i
0: molt.
2: Una d'elles és la teva, Badalona.
0: Gràcies per tot.
2: De res.
0: Gràcies, adéu, adéu.
1: És increïble com marques quan la trucada encara està en línia. És una
0: això
1: cosa
0: és fantàstic, perquè tenim 300 línies a la disposició d'aquest sí? espai. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mira, truco perquè volia saber si teniu la Nancy.
2: Sí, sí que hi ha Nancy.
0: La Nancy aniversari, la dels 40 anys.
2: Aquesta no.
0: No.
2: No.
0: I això no puc trobar, perquè m'han comentat que això s'ha posat a la venda aquesta setmana. Doncs
2: pues de moment a nosaltres no ens ha arribat encara.
0: No, tu saps que fa 40 anys, no? Suposo, o no?
2: Ni idea.
0: Ni idea.
2: Ni idea.
0: No ho sabies.
2: No.
0: No. Sí, es veu que famosa ha tret una tirada limitada i numerada. Doncs
2: pues li vaig a preguntar al meu jefe, ¿vale?
0: Pregunta-li a veure si té la Nancy cumpleaños.
2: Vale, un segon, eh?
0: La Nancy...
1: Com era de gran la Nancy?
0: Què?
1: Com era de gran?
0: Era
1: 40
0: mitjana.
1: Centímetres.
0: Tenia, en aquest cas, jo crec que 42 centímetres.
1: 42 centímetres, perquè ho has llegit, no?
0: Correcte.
1: Doncs mira, anava bé, eh? 40 centímetres, anava bé.
0: Mm, sí, sí. I es veu que tenia també cabello humano.
1: Mai li van fer mascle, no?
0: No, no tenia parella, era sola.
1: No tenia Ken, era mare

0: soltera.
1: Era mare soltera, era molt moderna. Fa 40 anys ja era molt moderna.
0: Sí, es va anticipar el
1: soltera. De fet, la Nancy va fer molt de mal, bueno, molt de mal.
2: Nosaltres no la tindrem, eh?
1: No la tindreu?
2: No.
1: Per què?
2: Perquè no l'ha oferit, famosa.
1: Ah! I ara què?
2: Pues no sé. Si sí, al tipus Corte Inglés o un busto així...
1: Ja, és que sempre acabo al mateix lloc.
2: Sí.
1: No, però sí. Això no està bé, eh? Perquè, per què això? Per què algunes joguines només les puc comprar al Corte Inglés o al Toys R Us?
2: No ho sé. Ni idea. Sé que hi ha coses que són exclusius Corte Inglés, exclusius Toys R Us, però no tinc ni idea, la veritat.
1: Molt bé. Escolta, gràcies.
2: De res.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu.
0: Haurem d'anar al Corte Inglés de Barcelona, no?
1: Sí.
0: Que Badalona, de moment.
1: Bé, Nancy, 40 aniversari, moltes felicitats. Anem a d'altres temes al dia i parlem un any més, també. Hi ha temes que repeteixen cada any. Mm. I un altre tema que ens arriba per aquesta època és el tema de la loteria. Tu ja has comprat algun dècim de loteria, Carles?
0: No he comprat ni el de l'empresa, encara.
1: Jo tampoc. Des d'aquí aprofitem, si ens escolten des de la cinquena, perquè ens reservin algun número.
0: Sí, la Mercè, reserva'ns algun número.
1: Sí, que aquest any... Jo crec que tocarà aquest any.
0: A l'empresa?
1: Sí.
0: Ens aniria bé, no, amb la crisi?
1: Sí, jo crec que... Per què no?
0: Podríem contractar més gent i...
1: Sí.
0: I no tenir problemes informàtics...
1: No toca mai el número de Badalona Comunicació.
0: Home, no toca mai.
1: I, en canvi, toca sempre el de Catalunya Ràdio.
0: Toca Catalunya Ràdio?
1: Sí, sí. Ahir comentaven amb una altra emissora que sempre toca. No grans quantitats, però alguna picossada toca el número de loteria de Catalunya Ràdio. En canvi, aquí som uns pobres desgraciats.
0: Aquí, de moment, res. Potser res. Va tocar l'Antoni Bassas i per això va marxar a Washington.
1: Potser, potser. A mi sí que li va tocar la loteria, en aquest cas. Li van tocar la loteria.
0: Sí.
1: Escolta una cosa, si parlem de loteria, si parlem de Badalona, a qui hem de trucar per saber com van les vendes aquest any?
0: Maria Teresa Llorenç.
1: Maria Teresa Llorenç. Aquesta oient fantàstica d'aquesta emissora.
0: Que no sé si hem de trucar o ella directament trucar, eh?
1: Maria Teresa.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Bé.
1: Bé, estem en directe per Ràdio Ciutat.
3: Hola.
1: Ai, hola. Que ens estàs escoltant o no?
3: En aquest moment estava tenint amb un senyor, si no, però...
1: Però la ràdio la tens a fons o no?
3: Tinc la ràdio posada, per això.
1: O sigui, que estaves escoltant o t'estàs escoltant ara mateix, eh?
3: Exacte.
1: Ja. Sí. Solta una cosa.
3: Digue'm.
1: Acaba, si vols. Acaba amb el senyor, si vols.
3: No, és que n'hi ha un, però una mica digues...
1: Ah, doncs mira, que t'esperin, tu.
0: Oi.
1: Escolta una cosa. Com van les vendes? Pregunta que t'he de fer. Es nota aquesta ditjosa crisi, i tant, sí o no?
3: I tant.
1: Sí?
3: Jo em poso... Bueno, anava a dir una paraula que no es pot dir per la ràdio. Em poso malalta per no dir una altra cosa quan diuen que les vendes de la loteria han augmentat un 25%. Deu ser la molta sort, o doña Manolita, o el gato negro. Però nosaltres no. Nosaltres sí, ho notem.
1: Escolta una cosa, Maria Teresa. Bueno. Ahir escoltaven alguns mitjans de comunicació,
3: sí,
1: alguns propietaris i responsables d'administracions de la loteria,
3: sí,
1: i explicant, per exemple, que hi ha empreses que, per exemple, havien reservat 3.000 euros en loteria que es veu que ho reservaven cada any. I que, a darrera hora, han trucat dient que no reservin aquesta quantitat, que aquest any la cosa no està per gastar. Això t'ha passat a tu?
3: No, a mi que hagin reservat i després l'hagin retirat, no.
1: No.
3: Ara, que gent que no feia no em faci.
1: Molta?
3: Pues uns 3 o 4 clients importants, sí. Ara que han dit no aquest any, pues no en fem, perquè la gent, esclar, va més justa. Ara, si l'han fet en un altre lloc, tampoc ho sé.
1: Però això és estrany, perquè en època de crisi... Que dic que això és estrany, perquè en època de crisi...
3: Sí, no, però...
1: També més gent juga, per exemple.
3: Sí,
1: diuen que
3: els
1: bingos, per exemple, hi ha més gent ara.
3: No sé, però clar, els bingos, no sé, el nostre cas no és com els bingos. El premi del bingo és un premi immediat, que la gent pensa...
1: Correcte.
3: Que els premis nostres, tu tens de comprar i esperar que se sortegi.
0: És que és car, la
3: loteria. Llavors, la gent, si té, per dir alguna cosa, 100 euros, i en destinava 50 per jugar... i ara el que li costava el menjar són 70, només li queden 30. És una regla, és una mica així per sobre, però, o sigui, no, nosaltres aquest any la notem, la crisi, la veritat.
1: Molt bé, doncs...
3: Però no és ara, eh? La cosa fa des d'un any o així,
1: des d'un any, eh? Maria Teresa, res, espero que... Bé, que les vendes almenys es puguin recuperar una mica.
3: Exacte.
1: I res, deixem perquè tens clientela.
3: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, adéu,
0: adéu, adéu, adéu.
1: S'ha notat la crisi, eh?
0: I d'aquí poc ja parlarem dels números d'aquesta loteria, no? Com cada any.
1: Com cada any, per això ho farem d'aquí uns dies. Vull acabar parlant avui de ràdio. Et sembla? T'he portat un tall de veu, un fragment, però abans una notícia que publiquen diferents diaris, per exemple, el Què? Diu, protesta contra el cierre de emisoras de ràdio en Catalunya. Diu que Ciutadans, partit de la ciutadania, ha convocat una concentració davant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per el dia 22 de novembre, amb la fi de protestar per al tancament de diverses emissores de ràdio. Bé, ja sabeu que aquests dies s'han donat les llicències definitives, de freqüències, i en aquest cas hi ha emissores com la COPE o Punto Radio, que s'han quedat sense algunes de les freqüències que emetien a Catalunya.
0: Sí, és cert.
1: Nosaltres seguim o no ho saps?
0: En principi seguim, sí? Però igual, que sempre.
1: Però hi ha la llicència o no?
0: Jo crec que sí.
1: O hi ha, però hi ha Ràdio Latina, aquesta, al costat, i Ràdio Maria, al costat.
0: No tenen llicència, però també segueixen igual.
1: Segueixen igual.
0: M'entens? Vull dir que sí. Les llicències...
1: Jo el que no ho entenc és això.
0: És per a parafernàlia.
1: Sí, sí, perquè la meitat del dial són ràdios pirates ara mateix.
0: Il·legals.
1: Il·legals.
0: O alegals.
1: O alegals. I aquí no passa res.
0: D'aquí no passa res.
1: Escolta, acabem amb Com Ràdio.
0: Sí.
1: Gran emissora. Gràcies a ells tenim el piano aquest de la Puri aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona.
0: La Paqui, Paqui.
1: La Paqui, perdona, és que ja em confonc. Avui et porto un fragment del programa... Mira'l, mira'l.
0: Mira, Paqui, que bé toca.
1: Deixem-lo, deixem-lo. Paqui, sigui, sigui. Programa Qui has dinat, que s'emet cada dia Com Ràdio de 3 a 4 de la tarda, presentat per Sergi Mas, sí? Àlies Montilla.
0: Sí.
1: Això que en aquest programa mai poden entrevistar a cap jugador o a cap directiu del Barça, perquè, segons Sergi Mas... els hi tenen una mica de mania.
0: Què dius ara?
1: I l'altre dia, Sergi Mas va explotar en directe.
4: Ara, el que no m'agrada és que se'm pixin a la cara.
1: Oi! Oi!
4: No és un dels meus gustos sexuals predilectes.
1: Oi, oi!
4: Potser, potser això sí que li agrada, dic potser, a un homenet que es diu Sergi Noguera.
1: Oi!
4: Un xavalín que treballa al departament de premsa del Barça.
1: Oi!
4: I igual sí, perquè dic que aquesta pràctica...
1: És molt fort,
4: perquè seria... l'està realitzant amb aquesta casa de forma contínua.
0: Aquesta casa.
4: I no només amb aquesta casa, sinó amb els oients,
1: sí,
4: que és per qui treballem,
1: clar,
4: i els qui mereixen un respecte.
1: Sí.
4: Vale? Dic que potser perquè ara ja fa 3 setmanes...
1: Mm.
4: 3 setmanes...
1: Oh, jo s'enfada,
4: Que estava prevista la presència d'aquest espai, en directe, la intervenció del segon entrenador del Barça, Tito Vilanova.
0: El segon, El segon. Mm.
4: No estic parlant de Pelé, ni de Barack Obama. Estic parlant de Tito Vilanova, segon entrenador del Barça, en directe, a les 3, no passa res, és com es fa la ràdio, com és la vida, en directe. Bé, doncs, aquest homenet de cognom Nogueres...
1: El que t'ha premsa.
4: El que posa mala cara quan li dius que Vilanova ha d'estar en directe a les 3 de la tarda... I no posa cap tipus de cara quan Henry ha d'anar a un plató de televisió a les 11 de la nit o Iniesta un diumenge a les 11 de la nit. No, això no. Doncs estem parlant de fer una entrevista per telèfon.
1: Oh, per telèfon,
4: Un es pregunta, qui és aquest niñato?
1: Per
4: posar cares a Jordi Pons o a Ignasi Trapero, que tenen més mili a Can Barça que l'altra educació. Un es pregunta qui li dona ales, qui li ha donat poder a aquest
1: xavall. Atenció,
4: I
1: atenció què diu.
4: Una cosa o una altra.
1: Sergi Mas.
4: Si és el Toni Ruiz o el meu amic Lázaro. Mira, tampoc m'interessa molt, Bueno, la finalitat d'aquesta hòstia, què és? Que ens donin jugadors? De debò que no. De debò que no. La finalitat d'aquesta hòstia és informar a l'audiència del per què no entrevistem. I ja em comença a cansar una miqueta aquestes trucades, aquests mails. Vale?
1: Vale.
4: Us pixen a la cara a vosaltres.
1: Oh,
4: a mi, no. Clar que sí, per entrevistar algun jugador del Barça...
1: Atenció.
4: El presentador del programa o algun col·laborador... has de baixar la bragueta d'algun part allà, doncs...
0: Què està dient?
4: Que sàpiguen els oients, que és per qui treballem, que a Can Barça hi ha un tal Noguera...
0: Ha quedat clar.
4: Que es baixa els pantalons i us està ensenyant el culete.
1: Però a veure, Sergi Mas, jo crec...
0: s'ha passat una miqueta, no?
1: Que ha pixat una mica fora de test, també,
0: Sí, mira, parlant de baixar bragueta, s'ha pixat una mica.
1: Apa, marxo.
0: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
7: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona. 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està, Antonio?
10: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la más mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamat a la tele xorro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a la espera,
1: sí,
14: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
15: Bueno, porque...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Aquest home ja ha marxat.
1: Escolta una cosa, per què cada dia ha de passar alguna cosa?
0: Sempre passa a les 11, eh?
1: Sempre.
0: Escolta, jo no sé si és que a aquella hora està la porta oberta de l'empresa i entra tothom, però...
1: Escolta una cosa, aquesta temporada, quantes vegades han intentat ja tancar aquesta ràdio?
0: Una pila de vegades.
1: Una pila.
0: Però és que mira, això no és ni la tele, és la ràdio.
1: No és la ràdio, que vagin a la primera planta,
0: sí.
1: I a més això no és Localia.
0: Exacte, no ho han de tancar.
1: Bé, per cert, des d'aquí els hi enviem salutacions als companys de Localia. Males notícies en el sector de la comunicació, perquè avui és notícia que el grup Prisa ha anunciat el tancament de la xarxa de televisions locals Localia, que afectarà entre 250 i 300 persones. Poques hores després que el grup Zeta ha anunciat un pla de viabilitat per reduir costos que inclou una reducció de personal de 533 empleats, un 23% de la plantilla actual.
0: 533 empleats, sí. És un 23% de la plantilla del periódico.
1: Sí, té 2.000 i escaig... bé, del grup Z, que el grup Z ho és tot. Gairebé moltes revistes, eh?
0: Interviu...
1: Moltes, moltes, però sens dubte males notícies en el sector de la comunicació.
0: Mm. Jo, escolta, que deixin de regalar fascicles, la història de la Guerra Civil i mantinguin els treballadors, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, escolta una cosa. Comencem, si et sembla, deixant una mica les males notícies... Deixant aquesta crisi... Avui no he portat el què. Saps per què no?
0: Per què?
1: Avui dic, prou ja de parlar de crisi, cada dia estem parlant de crisi, perquè el diari Què està ja associat a la crisi.
0: Sí.
1: Cada dia hi ha algun article, alguna pàgina, algun titular que parla de la crisi. Prou, prou.
0: Prou, prou de crisi, no parlem més.
1: No sé si recordaràs que ahir dijous ens vam quedar amb un tema.
0: Uh-huh.
1: L'administrador d'una empresa que buscàvem, d'unes nines que estan causant ja furor. Estem parlant d'aquestes nines dedicades a la princesa Leonor. Leonor.
0: A Leonor.
1: A Leonor. Lionesa de nata.
0: Sí.
1: Sí, lionesa de nata o de xocolata, eh? Bé, es veu que aquesta rèplica de la infanta Leonor, eh? Leonor.
0: A Leonor
1: de xocolata, costa entre 40 i 50 euros i medeix 45 centímetres. Diu la notícia, diu, del 20 minutos, su cuerpo es blandito y está realizada de forma manual y con materiales de primera calidad.
0: El que vol dir que és caríssim.
1: Bueno, entre caríssima. 40 i 50 euros.
0: No, però serà més car.
1: Aviam si trobem l'empresa, et sembla o no, i aviam si ja tenim... per nosaltres, per aquests Reis, per aquest Nadal, que viurem bé, viurem si podem, clar.
0: És horrorosa, aquesta nina, és horrorosa.
1: Sí, és Jordi horrorós, sí.
0: Hem de recordar que ahir vam intentar buscar aquesta empresa i no vam poder. A veure si avui és sort.
2: Muñeca Santoño Juan, buenos días.
1: ¿Qué? Hola, buenos días.
2: Hola.
1: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo a la mañana?
2: Liaos.
1: Supongo, llamó a la empresa que está haciendo esta muñeca de Leonor, de la infanta, correcto, ¿no?
2: Sí, es esta.
1: Quería hablar si era posible con algún responsable.
2: A ver, un momentito.
1: De acuerdo, ¿eh?
2: Radio Cataluña me dijo, ¿no?
1: Sí, Radio Cataluña.
2: Sí, un segundo.
0: Radio Cataluña, ¿eh?
1: Sí, no sé, gran canoto.
0: Una nueva emisora.
1: Radio Cataluña.
0: Radio Cataluña.
1: Sí.
0: No es la primera vegada que diem Radio Ciutat y la gente diem Radio Cataluña.
1: ¿Per qué?
0: ¿Per qué?
1: No, porque ya he dit Radio Badalona en Cataluña.
0: Ah.
1: Jo crec que hem de fer l'indicatiu de Ràdio Badalona la Mas Mona.
0: A Catalunya.
1: A Catalunya.
0: Ho estem preparant ja, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Els serveis d'indicatius d'aquesta emissora, format per un gran equip, ja ho està preparant.
0: Sí, sí, sí, amb una música especial i tot plegat.
1: Cantarà el cor Aurica de Badalona.
0: No és veritat, això.
1: Bé, és molt gran o...
0: Oh, sí.
1: A veure.
0: O estan en una església.
1: Sí, no?
0: Mira com se senten els passos.
1: Les passes... Es va acostant.
2: Sí, mira, está ocupado en este momento. ¿Puedes llamar en una horita?
1: Uy, no, no. Una pregunta solo. El tema de las unidades, ¿cuántas habéis hecho?
2: No tengo ni idea.
1: Ni idea.
2: No.
1: ¿Sabes si hay stock de cara a esa Navidad?
2: Sí que habrá.
1: ¿Seguro?
2: Hombre, supongo.
1: Bueno, es que algunos medios apuntan que será la sensación de esta Navidad y que se van a acabar los stocks de esas muñecas.
2: Bueno, ¿te refieres a stocks en las tiendas?
1: En las tiendas, sí.
2: Hombre, acabarse se acabará porque como la demanda se está desbordando un poquitín...
1: Porque os está llamando mucha gente pidiendo esta muñeca.
2: Claro, ha sido...
1: ¿Cuántas llamadas recibes?
2: Pues no te podría decir.
1: Pero muchas.
2: Sí. Sí, muchas.
1: Muchas. Bueno, pues nada, ¿cómo se llama la persona que tenemos que hablar?
2: Marco Antonio.
1: ¿Cómo?
2: Marco Antonio.
1: Marco Antonio.
0: Con plan parado.
1: ¿Tú crees que a lo mejor de aquí 20 minutos nos podría atender?
2: Inténtalo, está con un cliente ahora.
1: Va, pues yo lo intento a ver si es posible. Vale, ¿De acuerdo? Hasta ahora. Uy, te la part final, et sembla?
0: Sí. Marc Antonio era l'amant de Cleòpatra.
1: Sí, és veritat, correcte.
0: No, en parla.
1: Deixem aquesta targeteta per aquí.
0: Sí, una vegada més,
1: Una vegada més. Aquest tema...
0: Sí.
1: Per què? Per què?
0: Què et passa ara, Manuela?
1: Home!
0: Manuela Tassovares, què et passa?
1: Per què? Mira-la, mira, no ploris.
0: Ja l'aconseguirem, ja l'aconseguirem.
1: Lionesa, vine, vine, Lionesa. Lionesa de Can Bertran, vine, vine. Anem a d'altres temes al dia, va.
0: Som-hi.
1: Escolta una cosa, des d'aquí comencem ara mateix una campanya popular a través d'aquest espai per salvar en Kinnin.
0: En Kinnin?
1: Qui és en Kinnin?
0: Qui és?
1: És el porquet que actua com un gos.
0: Perdona?
1: Mira'l, mira'l. Kinnin, Kinnin.
0: Kinnin, l'has portat aquí?
1: Kinnin, mira'l, mira'l.
0: Kinnin.
1: Kinnin, Ulisses.
0: Ulisses, no montis el porquet.
1: Per favor, què és això?
0: A un gos li agrada tot.
1: Li agrada tot,
0: Vigila, no.
1: Ai, mira, Ulisses, Ulisses, vine.
0: Que és un porquet.
1: Jo us explico la història de Kinnin. És un famós porquet que viu a Dúmbria. Dúmbria està a Corunya.
0: Ja ho sabia.
1: Tu ja ho sabies, i tant, jo ja sabia que tu ho sabies.
0: I tant.
1: Doncs la història podria acabar com una notícia tràgica. Per favor, volem música ara mateix tràgica, perquè podria acabar a l'escorxador.
0: No, no, i doncs jo vull que Paqui em toqui el tema que se'n va amb el piano. Paqui.
1: Sí, va, Paqui, Paqui, canviem.
0: Piano, ara.
1: Ara sí, va. Diu el 20 minutos avui, los que le han visto aseguran que solo le falta hablar.
0: Oy.
1: Pero su dueño, Antonio Caramés, ha decidido sacrificarlo.
0: Es por la tres Ulisses.
1: Això que la situació de protecció...
0: Ulisses, no passa
1: Ulisses.
0: Res.
1: Mira, Ulisses, vine, vine aquí,
0: Ulisses, no
1: vine
0: res,
1: a mi, que et donaré...
0: No el mataran, no
1: et donaré un bobito, bobito et donaré.
0: Què vol dir bobito?
1: Bobito, una galeteta.
0: Que li diu bobito?
1: Sí.
0: A casa teva?
1: Sí.
0: Casa meva és una galletuna.
1: Ah, és un bon, això,
0: Sí.
1: Sí, bé. Escolta una cosa, ja m'he perdut. L'Associació de Protecció d'Animals, Animal Naturalis, ha pres una campanya per salvar l'animal, ja que creu que és més que un simple porquet. Diu que és tot un símbol.
0: És conscient que portes dos dies parlant de porquets? Que hi era un porquet
1: afant. Muchos niños van a jugar con él. I el porquet ha protagonitzat moltíssims reportatges.
0: Kinnin.
1: Vine, vine, vine. Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si tenim algú de més i esperem, aviam si podem salvar a Kinnin.
0: Truquem. Quin nom, no, per això, Kinnin.
1: Kinnin. Anem a... Espera, que està mal penjat el telèfon.
0: Jo que sempre faig diminutius, un diminutiu de Kinnin és complicat, Kinnitu.
1: Ui, què li passa al telèfon?
0: Què és aquesta velocitat de marcar?
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Pues muy bien.
1: Muy bien. Mira, te llamo por el tema del cerdito.
3: ¿De?
1: Del cerdito.
3: ¿Del cerdito?
1: Sí, Kinnin, ¿no? ¿Se llama?
3: Sí, sí.
1: Hoy sale en el periódico que hay una campaña para intentar que no lo maten.
3: Sí.
1: ¿Eso es verdad?
3: Pues la verdad no lo sé.
1: No lo sabes.
3: No lo sé.
1: ¿Tú me puedes pasar con alguien que lleve el tema?
3: Es que aquí nadie lleva ese tema.
1: Nadie.
3: No tiene nada que ver con el ayuntamiento.
1: ¿Y eso? ¿Y algún teléfono de alguien que me pueda hablar del cerdito?
3: Pues únicamente los dueños, si quiere.
1: ¿Tú tienes el teléfono?
3: A ver, un momento.
1: Vale.
0: ¿Dels amos de Kinnin?
1: Sí.
0: Una paqui. Toca igual, sempre,
1: Estem trucant a Corunya, en aquest cas, al poble on hi ha Kinnin. Avui la fotografia al 20 minutos, aquest porquet fantàstic, Això que l'associació aquesta que jo comentava està disposada a comprar a Kinnin per evitar la seva mort, però el propietari demana 12.000 euros.
0: 12.000 euros? Quin poc.
3: El número de teléfono.
1: No lo tienes.
3: Bueno, yo tengo que buscarlo y ahora mismo estoy ocupada.
1: Vale.
3: Si quiere me llamo un poco más tarde y se lo consigo.
0: Graciñas.
1: De acuerdo, gracias.
0: Graciñas.
1: Vale. Bueno, cosa, anem a trucar telefònic, aviam si per casualitat podem trobar aquest telèfon d'aquest home, et sembla?
0: Anem a intentar-ho.
1: Sí, tot en directe, com cada dia, és la gràcia d'aquest espai.
0: Per ser quatre números, déu-n'hi-do, eh?
4: Sí. 6 cèntimos d'establecimiento y 1,39 cèntimos por segundo. Iba incluido desde la red...
0: A veure el televisor.
1: No, però aquest no és el que toca, eh?
0: Ah, aquest no hi ha televisor.
5: És aquest?
0: Sí, mira.
1: Ah, sí, el de Telefónica. Aviam si es toca. Hola, bon dia. Mira, si em busquen un telèfon, aviam si em pots ajudar.
6: Sí, digue'm.
1: Mira, nom d'Antonio Caramés a Dumbria, a Corunya.
6: A Dumbria?
1: No, Dumbria. D-U-M, B de Barcelona, R de Raquel, I d'Itàlia i A d'Agastan.
6: I a Corunya?
1: Sí.
0: Qui és Agastan?
1: Vull patar.
6: I el nombre, por favor?
1: Mira, Antonio Caramés.
6: Antonio Caramés.
1: Sí, Caramés. C-A-R-A-M-E-S.
6: C-A-R-A?
1: No, C-A-R-A...
6: Disculpe, no lo digo bien.
1: Mira, C de Cataluña, A de... A...
6: Alemania, sí.
1: N de Navarra, T de Toledo,
6: sí.
1: O de Oviedo,
6: sí.
1: N de Dana, I de Itàlia, I O de Oviedo.
0: Què has dit? Cantao? Què li has deletrejat?
6: No. No, disculpe, bajo ese nombre no nos costa ningún número registrado.
1: Ah, sí, què li he dit?
0: No sé què li he dit.
1: A veure, perdona. A veure, Antonio Caramés. O sea, C-A-R-A-M-E-S. Ahora sí, perdona.
0: ¿Qué li has dit?
1: Sí, què li he dit?
0: No sé.
6: Disculpe,
1: sí.
6: ¿Quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor?
1: Ah, sí. A veure, a veure.
0: Mira com es riu l'home.
1: Va, digue'm que sí.
6: En cuanto localicemos la información...
1: Que va, por favor, que me toque.
6: Ha resultado ganador.
1: ¿Qué?
6: Sí.
0: ¿Cómo?
1: ¿Me ha tocado? ¿Hola? ¿Hola?
0: A mi m'ha semblat sentir que ens havia tocat, també.
1: A mi també.
0: No pengem aquesta trucada.
1: A veure, per favor, és real. Hola? Tu has sentit que ens havia tocat.
0: Sí, però s'ha menjat després.
1: Real.
0: Però hem perdut la trucada o encara estem... Encara està el telèfon.
1: Per favor, a veure.
0: No podria ser que un cop que ens toca no poguéssim recuperar aquesta trucada.
1: És real, això.
0: Però on està aquest senyor?
1: Sí. Truquem per l'altra línia, però no despengem aquesta. Aviam, s'acaba aquí el programa, ja t'ho dic ara, eh?
0: Home, que t'ha tocat un televisor, no la loteria.
1: Bueno... I ara què? Aquesta tele se'ns toca...
4: 30,6 cèntimos d'establecimiento y 1,39 cèntimos por segundo. Iba incluido desde la red fija de...
0: Jo crec que se n'ha adonat que ens havia tocat i no s'ha fet veure que s'havia perdut la trucada.
5: El de Telefónica.
0: I ara que ho podem...
1: Però és molt fort, això. Ara què?
0: No sabem ni el nom del...
4: Los teleoperadores están ocupados.
1: Sí, clar. Aviam si ens agafa... No crec que ens agafi el mateix. És impossible. I tampoc ens ha donat el telèfon de l'altre home.
0: No.
1: Per què?
0: Però no s'ha penjat la trucada, oi? Encara estem aquí en espera.
1: No entenc res.
4: Nuestros teleoperadores están ocupados.
0: Què està passant?
1: Està passant en directe ara mateix, eh?
7: Telefónica, buenos días.
1: Buenos días. Mira, te explico, no te lo vas a creer. Estaba hablando con un compañero tuyo.
7: Sí.
1: Había pedido un teléfono de Antonio Caramés en A Coruña, en Dumbría.
7: Sí.
1: Y me ha comentado que habíais hecho un concurso.
7: Sí, del televisor.
1: Que me había tocado, pero es que se ha colgado la llamada.
7: ¡Hala!
1: Te lo digo en serio.
7: Sí.
1: ¿Y ahora qué hago?
7: Se espera y lo comprobamos.
1: Vale, ¿sabes? Perfecto. Vale, es que es muy fuerte.
7: Gracia,
1: es
7: ¿no?
1: que es muy fuerte.
7: Bueno, voy
1: de
7: a
1: verdad,
7: llamar.
1: Te lo digo en serio, ¿eh? O sea,
7: ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a tomar nota.
1: ¿Se puede mirar esto? No sé.
7: A ver, que coja una hoja y me tomo nota.
1: Es que se ha cortado la comunicación.
7: Si no se preocupe.
1: Era un chico, era un chico que tenía voz un poco de... Como si no fuera español.
0: No, sí, claro, ¿eh?
7: Bueno, peligro.
1: ¿Peligro? ¿Por qué?
7: Peligro.
1: Sí.
7: Dígame de qué teléfono ha llamado, caballero.
1: Mira, 93...
7: Sí.
1: 395...
7: 395...
1: 40...
7: Sí.
1: 04.
7: 04, no, no era sabemos, desde esa línea.
1: ¿El qué?
7: Desde esa línea ha llamado
1: sí,
7: usted.
1: Sí, sí, sí.
7: Vale, ¿cómo se llama?
1: Carlas.
7: Carlos, ¿qué mes?
1: Carvajal.
7: Carvajal.
0: ¿Han tocat des de...?
1: Sí, de Badalona, en aquest
7: Badalona.
1: Cas.
7: Badalona. Mm. Vale, ¿le estaba tomando nota de sus datos?
1: No, no, es que justamente...
7: ¿Le ha dicho ha sido premiada?
1: Sí, ha sido premiada.
7: ¿Cómo se lo ha dicho? A ver,
1: ha sido ganador.
7: Ha sido ganador.
1: Y de golpe el porrazo se ha ido la llamada.
7: ¡Hala! No se preocupe, voy a ya avisar.
1: O sea,
7: no, vale, un
1: ¿vale?
7: momento, ¿eh?
1: Vale, perfecto.
0: Però clar, és el que ens ha semblat sentir, eh?
1: Podem recuperar-ho, això?
0: És el que ens ha semblat sentir.
1: Podem recuperar el tros?
0: Podem intentar, a veure si és possible.
1: Aviam si és possible.
0: Però jo crec que igualment no ho sentirem perquè estàvem nosaltres parlant per sobre. S'atura aquí la programació de Radio Ciutat, eh?
1: S'atura aquí, eh? Què tens després?
0: No ho sé, el Carles Mesa.
1: Acabem aquí. Acabem, ja t'ho dic ara. Acabem aquí.
0: Mira, ha vingut públic a veure'ns i tot.
1: Però portar la tele, no.
0: No.
1: Aviam, si algú s'acaba de connectar amb nosaltres, hem trucat en directe a Telefònica. Telefònica està fent una promoció que regala una tele.
0: Que nosaltres pensàvem que era un frau.
1: Correcte. Resulta que el senyor que ens ha atès ens ha dit que, ho hem entès, que ens havia tocat la tele i de cop i volta s'ha tallat la comunicació.
0: Sí.
1: I ara estem intentant...
0: Aquell home encara està desaparegut a l'altra línia.
1: L'altra línia que tenim...
0: S'ha penjat.
1: Bé,
0: que haurem de continuar.
1: S'ha aturat aquí. Tot s'ha aturat aquí.
0: I la pregunta és, qui es queda aquest televisió? Carles Carvajal o Badalona Comunicació?
1: Bueno, això ja parlarem fora d'antena.
0: Oh,
1: jo crec que tu no t'importa. Aviam, tenim el tall.
0: Tenim el tall. Com es riu l'home.
1: Va, digue'm que sí.
8: Cuando localicemos la información...
1: Va, por favor, que me toque.
8: Ha resultado ganador.
1: ¿Qué? ¡Ganador! ¡Ho diu!
0: Ho ha dit.
1: ¡Ho diu! M'ha tocat.
0: Ho ha dit, eh?
1: Ho ha dit.
0: Ganador.
9: Caballero.
1: Sí, dígame.
9: Cuelgue y ahora le llamamos nosotros, no
1: vale,
9: se preocupe.
1: Vale, cuelgo, de acuerdo.
9: Mantenga la línea desocupada, que enseguida le llaman.
1: De acuerdo, perfecto, gracias.
0: Va a ser difícil, porque es una radio esto, eh? Es una radio.
1: Bé, atenció. Aviam si soca o no la tele. Ara què fem? Perquè, sí, clar, tu recordes que estàvem buscant a Kinin.
0: Sí.
1: Kinin el tenim aquí encara, el porquet, no? Kinin. El tenim aquí o no? Kinin. Mira'l. Recordem que estem buscant el... Sí.
0: Vale.
1: Què fa?
0: Ara t'ho no de menjar.
1: Estan buscant a Kinin, que viu en aquest cas a Dúmbria, a Corunya. Estan buscant en directe el seu propietari, Antonio Camares. Ara què fem? Truquem una altra vegada telefònica?
0: Home, potser...
1: Tenim d'altres temes al dia, eh?
0: Sí, doncs deixem de moment el
1: Deixem el tema del Kinin i anem a d'altres temes al dia i parlem un dia més de la loteria de Nadal. Tota l'espera que ens truqui Telefònica.
0: També t'he de dir que si et truca la dona i tu no hi és, me la quedo jo.
1: Això, un pepino, ja t'ho dic ara.
0: O ho sortegem entre l'equip.
1: Sí, home. Soc jo el que truco cada dia aquí a Telefònica.
0: L'ha trucat al tècnic.
1: Bé, bueno, escolta, això ja discutirem, si no, ho donarem a una ONG.
0: Per què volen? Una ONG, un televisor. Per què ho volen?
1: Ho enviarem al Congo.
0: Per què volen al Congo un televisor, pobres? Què és això?
1: Ho enviarem al... jo què sé, algun lloc. Va, escolta una cosa.
0: Despatx, no?
1: Va, escolta una altra cosa.
0: Sí.
1: Parlem de la loteria un dia més, anem fins al 20 minuts. Avui hem fet un d'aquells articles que sempre, quan arriba aquesta època de l'any, fan... Diu, les mejores pistes para que te toque el gordo en el sorteo de la loteria de Navidad.
0: Doncs sentim la música, no?
1: Sentim la música, sí, sentim la música, que és fantàstica.
0: I ja no és ni aquesta, em sembla.
1: Com que només aquesta?
0: La música la mantenen?
1: Jo crec que no. Jo he vist l'anunci nou i no sé si la música...
0: L'has vist, ja el fan?
1: Bé, el van fer ahir al Telenotícies. Va, des de casa, apunteu-vos això.
0: A veure.
1: El 5... És la terminació, és el número que més vegades ha sortit premiat a la grossa de Nadal.
0: Com
1: seguit
0: cada...
1: del 4, això és cada any dic
0: cada
1: el mateix,
0: la
1: eh?
0: Mateixa informació.
1: I el 6. L'1 és el número que si teniu l'1, res. Quin número tenim aquí aquest any? Ho sabem? Quin número tenim aquí?
0: No sé en què acaba.
1: En què acaba el número d'aquí de Badalona Comunicació? Ho sabem o no ho sabem?
0: No ho sabem.
1: No tocarà, és igual. Sempre toca el de Catalunya Ràdio, però el d'aquí no toca. La grossa... diu que no sol tocar en números alts. I atenció a això, els milliards 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62 i 64...
0: Quin tipus d'informació estàs donant?
1: No hem tingut mai previ.
0: I això què vol dir? Això és l'atzar, purament.
1: Sí, mira, mira.
10: Juegan a la loteria.
0: Això diu aquest home.
1: Escolta una cosa, fem una cosa. Si jo parlo d'una administració, ara em diràs la Bruixa d'Or.
0: Sí.
1: Hi ha una altra mítica a l'estat espanyol que és Doña Manolita.
0: Apa, va. D'on t'ho has tret, això?
1: Que és veritat.
0: Doña
1: a Madrid.
0: Doña Manolita.
1: Doña Manolita. És a tota la vida.
0: I vols trucar a Madrid?
1: Anem a trucar a la capital d'Espanya, va. Anem a trucar a Madrid.
0: A Doña Manolita.
1: Doña Manolita.
0: I serà Manolita?
1: No sé, jo crec que és morta perquè això es va obrir l'any 1800 i pico. Que no saps la història de Doña Manolita.
0: No la sé, la veritat.
1: Hi ha una de cua sempre.
0: Comunica Manolita.
1: Home, és que és evident. Tornem-hi, l'altra línia.
0: Tornem-hi.
1: Deixem una lliure, eh?
0: Una lliure, que hem de trucar de Telefònica. Per dir-nos que tenim televisor.
1: Avui et dones compte que no hem fet res en tot l'espai?
0: No. No hem aclarit res de les informacions que he portat.
1: Res, zero.
0: I el porquet aquest l'endús, eh?
1: El porc me l'endú, cara.
0: A veure,
1: Va, estan trucant, estan trucant.
0: Privado. A veure què passa.
1: A veure.
0: Anem a agafar-lo directament.
1: Buenos días.
10: Sí, buenos días, señor Carvajal.
1: Sí, soy yo.
10: Le estamos llamando al servicio de información de Telefónica.
1: Sí.
10: Me están informando que le han informado que ha sido
1: premiado, sí. Bueno, se ha cortado.
10: Sí, cuando... se ha cortado. Yo estaba hablando con el agente que estaba hablando con usted ahora mismo.
1: Sí.
10: Y únicamente estaba promocionando. Le estaba diciendo si quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor.
1: Yo he entendido que era ganador.
10: No, no. La promoción era, ¿quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor Sony Bravia de pantalla plana? Esa era la pregunta, para que le conteste sí, para que
1: vea. Y se ha cortado.
10: Y se ha cortado, exactamente.
1: Vale.
10: En este caso, pero no era el premio,
1: o sea,
10: era
1: no me ha tocado.
10: Preguntarle.
1: No me ha tocado.
10: No, en este momento era para preguntarle si quiere usted saber si le ha tocado.
0: Bueno. Ah, pues que no lo diga, ¿no?
10: En este caso, en cualquier otra llamada ya puede usted consultarlo también.
1: Bueno, o sea, que no me ha tocado.
10: No, en este momento no lo ha tocado todavía.
1: Bueno, gracias.
10: Gracias a usted.
1: Gràcies. Tu creus això?
0: Sí, és com la penya, que penses que guanyarà i al final perd.
1: Sí, i al final perd.
0: Doncs igual.
1: Com pot ser això?
0: Tot el dia content?
1: Va, digue'm que sí. Escolteu el fragment. Va, por favor, que me toque. Què?
0: Diu el resultado ganador. Si ho podem presentar en algun jutjat...
1: Bé, jo crec que farem una denúncia, no?
0: Home.
1: No tenim feina, eh? I farem la denúncia. Escolta una cosa, fem una cosa. Anem a trucar telefònic una altra vegada.
0: Perquè no et tocarà ara.
1: Aviam si ens toca.
0: Ho has d'acceptar.
1: Home, que no anàvem al telèfon de la Corunya.
0: Ah, el del... El camarer.
1: Sí,
0: l'encamarer.
1: No, l'encamarer no. No em liis.
0: Com es diu?
1: Antonio Camarés.
0: Veus? Encamarés.
11: Nuestros teleoperadores están ocupados.
1: Sí, sí. Avui no farem res, ja t'ho dic ara.
0: Quina pena.
1: Mira que modern. És una cançó dels anys 80.
0: Diu que voleu posar aquí la tele, aquí a l'estudi.
11: Telefónica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. ¿Me puedes buscar un teléfono a ver si me lo encuentras?
11: ¿En qué localidad?
1: Mira, en Dúmbria, en A Coruña.
11: ¿El pueblo se llama Dúmbria, dice?
1: No, Dúmbria, Dúmbria.
11: Es que le escucho muy lejana la voz.
1: D-U-M-B alta, B de Barcelona, R-I-A.
11: De acuerdo, disculpe, pero si le he hecho repetir es que no bien.
1: Es que yo escucho mucho jaleo, ¿eh?
11: Dúmbria en A Coruña.
1: Sí, y estoy buscando Antonio Camarés.
11: Camarés.
1: C de Cataluña, A de Andorra, R de Ramón, A de Andorra...
0: Ho has dit malament.
1: No, C de Cataluña, A de Andorra.
0: Has dit R després, i és M.
1: És que...
0: Camarés,
1: no? Caramés.
0: Ah, Caramés.
1: Sí, Caramés.
0: Estic dient al revés tota l'estona.
1: Sí, tant. Ara m'he donat compte.
0: Per favor.
11: Particular, ¿verdad?
1: Sí.
11: Antonio Caramés, Camaño.
1: Sí, este.
11: Tómese nota 981.
1: Sí.
11: 40.
1: Sí.
11: 61.
1: Vale.
0: A ver,
11: ¿alguna otra consulta o le conectamos?
1: El tema de la tele.
11: Sí, le compruebo un momento, a ver, por favor, no vale. Cuelgue. Las bases de la promoción puede consultarlas en la página web.
0: Muy bien.
11: De acuerdo.
0: A ver, ¿qué
11: nos sentimos? No ha sido premiada hasta finales de noviembre, puede volver a...
1: Vale, perfecto, gracias.
11: Gracias por su llamada, buenos días.
1: Anem fins a Coruña, va.
0: Tenim el telèfon?
1: Sí, home, sí, l'ha sentit tothom. No sé per què, però l'ha sentit tothom, aquest telèfon.
0: Tornem a dir-lo. 981,
1: sí,
0: perquè sé que algú no l'ha sentit. 981...
1: Espera, que marco.
0: 74...
1: Sí.
0: 40...
1: Sí.
0: 6... I un número més. D'acord? 981, 74, 40, 6... I un número més.
1: No va bé el telèfon avui,
0: No va bé el telèfon avui.
1: No va bé el telèfon.
0: A veure si
1: hi ha
0: sort.
1: Escolta una cosa, totes aquestes aigües que tens aquí a l'estudi...
0: A veure, no, encara no, això avui no és
1: fàcil.
0: A veure,
1: 981, 74, 40, 6 i un altre número.
0: No el direm, perquè és privat, això. Ara.
1: Sí? Hola, buenos días.
12: Buenos días.
1: Està Antonio.
12: Està. ¿Qué le querías?
1: De Radio Badalona, la más mona.
12: Però... mucho éxito tiene.
1: ¿El qué?
12: No la
1: radio, sí, la Radio Badalona tiene mucho éxito, sí, sí.
12: ¿Ay, sí?
1: Sí. ¿Está Antonio o no está Antonio?
12: Sí, que está.
1: ¿Qué se puede poner?
12: Sí.
1: Vale, quiero hablar con él de Quinín.
12: Ajá, pero mucho.
1: ¿Por qué lo queréis matar?
12: Bueno, pues nosotros no lo matamos si no le ponen dinero a cambio.
1: Bueno, pero piden 12.000 euros.
0: Es un poquito mucho.
12: ¿Y entonces cuánto vale?
1: ¿El porquito?
12: Sí.
0: El porquito. El cerdito será.
1: ¿El cerdito?
12: Sí. ¿Cuánto vale?
1: No sé cuánto vale el cerdito.
12: Bueno, hombre, normalmente nosotros nos costó 60 euros, ¿eh?
1: 60 euros.
12: Claro.
0: 60, ya volan vender por 12.000.
1: Y ahora pide por 12.000 euros.
12: Y te da la risa, ¿no?
0: ¿Qué digo?
12: De 60 a 12.
1: Bueno, pero una cosa, yo tengo entendido que hay una entidad que quiere comprar el cerdito.
12: Pues sí, nos han dicho 400 euros.
1: Pero ¿es verdad que este cerdito actúa como un perro?
12: Sí, que es verdad.
1: ¿Y qué hace?
12: Bueno, pues sí, aún hoy vinieron a visitarlo y lo fuimos buscar a su casa, porque la casa de él no es como la nuestra.
0: Hoy es un día mundo.
12: Y vino, tenemos aquí un bar así pequeño.
0: Sí.
12: Y pues paseó por aquí, por dentro de la casa, como nada. Él va detrás del dueño.
1: ¿Va detrás del dueño?
12: Sí. Y lo mandas a duchar y se ducha.
1: A ver, atención. A ver.
12: Te da la risa, ¿no?
1: A ver, mandas a duchar el cerdito y va.
12: Sí, lo llevas a su piscina que tiene hecha y va y se ducha. Pero no es lo mismo hablar y
1: ya.
12: La radio que verlo, ¿eh?
1: Ya, claro, claro.
0: Es que
1: supongo.
0: Estamos muy lejos, ¿eh?
1: Es que estamos lejos. Si no, vendríamos a ver a Quinín.
12: Ya, pero mira que hay vuelos retirados casi. ¿Por cuánto? Por 20 euros tienes que mirar esa forma y ya bien por 20.
1: Ya,
12: por
1: pero
12: más o menos.
1: Somos una radio muy...
0: Pobre.
1: Pobre.
12: Muy pobre. Vaya, por Dios, hombre. ¿Y será verdad que me estás hablando desde Barcelona?
1: Sí, claro, Radio Badalona, la más mona. Sí, es verdad, es verdad.
12: Bueno,
1: ¿cómo se llama usted?
12: ¿Quién?
1: ¿Usted?
12: Yo,
1: sí.
12: Carmen.
1: ¿Y a usted no le da pena que Quinín muera?
12: Bueno, pues la verdad que sí, pero
0: música
12: aquí
0: triste,
12: nosotros
0: Paqui.
12: Los criamos todos los años uno o dos para el consumo de casa.
1: Ya, pero llega la Navidad, ¿no?
12: Pues bien, este
1: y
12: tiempo
1: llegan
12: que es más frío.
1: Los últimos días de Quinín.
0: Ay, ay, ay.
12: Claro, lo que pasa es que este Quinín.
0: Ay, ay, ay.
12: Nos dio por sacarlo de la casa de él y empezó a caminar detrás de uno.
1: ¿Y cuando era pequeño qué bonito era?
12: Ay, precioso. Ya lo verías en la tele cuando tendría, claro.
0: Y cuando se revuelca en el barro.
1: Sí. Bueno, Carmen. Sí. Espero que alguien compre a Quinín por 12.000 euros.
12: Bueno, hombre, yo que sé, tendría un arreglo, pero la
1: ya.
12: verdad...
1: Bueno, gracias por todo. Pues. Saludos ese Badalona.
12: Vale, adiós.
1: Adiós, buenos días.
0: Hem acabat tristos.
1: Ha estat un espai avui per recordar, eh?
0: Sense televisió.
1: Per què ha passat el tema de la trucada?
0: Això ho hem d'investigar.
1: Això ho hem d'investigar. Ens havia tocat una tele i de cop i volta... Va, por favor, que me toque. Escolta'm el fragment. Què?
0: Ganador.
1: Ganador.
0: Resultado ganador. Tenim la prova, eh?
1: Tenim la prova.
0: Ja veurem si no anem al jutjat.
13: Hello. Víctimes al telèfon.
14: Qui diga?
13: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
14: Ràdio Z.
15: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
15: No, de Badalona.
16: És la ràdio de Badalona.
13: Vint anys del Víctimes al telèfon.
17: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
18: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
19: No, no.
18: ¿Ha disculpe.
19: No.
18: Si necesita
19: que no.
18: Disculpe, no le he entendido.
19: A ver, ayuda, ayuda.
18: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
19: Ay, por favor.
0: ¿Qué nivel de radio?
19: Operador.
0: ¿Qué nivel de radio?
18: Disculpe por la confusión.
19: Sí. Sí.
18: Gracias.
20: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
21: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
17: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Escoltem la ciutat.
3: Són les 12.
22: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
23: Notícies Badalona.
24: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En plena onada de calor, el ple municipal amb els vots en contra del govern ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat. Alhora reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'EMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sonia Gea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
25: Quan vam arribar al govern ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, a la qual estem treballant amb l'AMB i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
24: Per la seva banda, Guanyem ha assenyalat la necessitat de protegir les persones més vulnerables, com el sense sostre, que no poden protegir-se durant les onades de calor. Dolors Sabaté és la presidenta del grup municipal.
26: No tenim el menjador social, no tenim una alternativa a Can Bufi Vell, i la gent que està al carrer, quan venen aquestes onades, doncs no poden protegir-se. Per no tenir, no tenim ni tan sols un pla d'hidratació amb fonts públiques, que n'hi ha, i vostè ho sap, moltíssimes que estan espatllades i no es pot accedir a l'aigua, que és el bé bàsic per hidratar-se.
24: Enguany, a Badalona hi ha 14 refugis climàtics, 3 més que l'any passat. Al llistat hi ha les biblioteques de Can Casacoberta, Canyador i Casa Gemes, Lloreda i Pomà. També el Centre Cultural El Carme i la Plaça de l'Amistat. Pel que fa als parcs, es consideren refugis climàtics el de Can Barriga, Can Soleil i Calarnús, i el de Nelson Mandela, entre altres. I el Meteocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclosa Badalona, excepte punts de la Catalunya central, el Pirineu i la plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc d'extrem d'incendi. En aquest cas no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però es recomana limitar les activitats i accés al medi natural. La onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins al dijous. I en esports, la penya ja ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Àlex Reyes es converteix en la primera incorporació verd i negra, mentre el club espera anunciar també els acords amb Isaac Nogués, badaloní que arriba procedent del València Bàsquet, i Emir Sulejmanovic, pivot de l'Unicaja. Tot i això, totes les mirades continuen posades en la posició de base. La continuïtat de Ricky Rubio continua sent la prioritat del club, però també il·lusionen els possibles retorns de Nicola Provitola i Artur Zagars. En qualsevol cas, aquests moviments encara trigaran a resoldre's.
21: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
24: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i amb una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 29.
21: Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
24: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
23: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En el ple municipal, el govern del PP i els grups de l'oposició s'han compromès a seure a parlar després de l'estiu sobre la construcció d'una escola bressol municipal al barri del Progrés. Ha estat arran d'una moció presentada pel grup dels comuns que finalment ha estat retirada. L'alcalde Xavier García Albiol ha assenyalat que ara està en marxa la licitació de la futura llar d'infants municipal de Montigalà i ha garantit que la següent serà la del districte 1, on actualment no n'hi ha cap. La moció, que s'hi ha prosperat amb l'abstenció del govern, ha estat la que demanava crear una nova àrea de gossos al barri del Raval i millorar les ja existents a la ciutat. L'executiu ha justificat la seva abstenció per la impossibilitat de comprometre's a complir uns terminis concrets, però ha assegurat que té voluntat de buscar solucions. En aquest sentit, ha assenyalat que al setembre entrarà en vigor un nou contracte de manteniment que permetrà crear noves àrees per a gossos, com la ja prevista al parc de Nelson Mandela, i ampliar-ne d'altres, com la del parc de Torrent Sillador. D'altra banda, el ple ha aprovat inicialment amb l'abstenció de Guanyem una modificació del pressupost municipal del 2026 de 500.000 euros per impulsar el projecte del complex esportiu a la Focus. Segons s'ha detallat el govern, això permetrà executar l'enderroc de l'antiga fàbrica passat l'estiu i elaborar els estudis necessaris per construir-hi com l'arqueològic. Un projecte que l'executiu confia que pugui estar enllestit en el pròxim mandat. I el Meteocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclòs a Badalona, excepte punts de la Catalunya central, el Pirineu i la plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc extrem d'incendi. En aquest cas, no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però es recomana limitar les activitats i accés al medi natural. La onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins dijous. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Segons s'han informat fonts policials, després de carregar mòbils d'alta gamma en una motxilla, els dos homes van fugir en un vehicle on els esperava un tercer implicat. Una patrulla va localitzar poc després el cotxe i va iniciar una persecució policial. La fugida va acabar a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, on la congestió del trànsit va obligar el vehicle a detenir-se. Els agents van arrestar el conductor al moment, mentre que els altres dos ocupants van intentar escapar a peu. Un d'ells va ser interceptat i detingut després d'una persecució pels carrers de la ciutat. Els detinguts estan acusats de robatori amb violència i intimidació, conducció temerària, desobediència greu als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat, mentre que el vehicle utilitzat ha quedat intervingut a diligències judicials.
4: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: I el Badalona ja té nou lateral dret de cara a la temporada vinent. Es tracta de Pol Gimeno, fins ara jugador del Vilanova i la Geltrú, on ha estat a les ordres del nou tècnic escapolat Genís Sampietro. Gimeno ha jugat les dues darreres temporades al Vilanova i ha viscut l'ascens de Lliga Elit a Tercera Federació. Anteriorment havia jugat dues temporades al Cubelles i es va formar en les categories inferiors del Cornellà. El nou defensa escapolat és el segon reforç que Genís Sampietro ha repescat del seu exequip després del fitxatge de Yahir Antunes i el sisè fitxatge en el global, si comptem el del tècnic.
5: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
3: Hores d'ara tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Funky Tracks Radio. A mí también me costó decidirme.
8: La decisión es suya.
7: Sin palabras.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Sisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i la urbanització del Farell, hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
0: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola, al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. El polígon, igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits, al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant, estem darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mo Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
0: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de Bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquests aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua...

0: Convertiran el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podríem anomenar el patrullatge virtual. És a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
0: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
7: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
6: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
8: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
9: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
8: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
2: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis.

0: que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Said Sbat.
1: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
2: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
1: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
0: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
5: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
6: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
5: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
0: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
7: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
8: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
9: A very good season. This is something I missed a little bit in...
8: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
9: With the Liga...
7: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
10: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
7: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per un gol a 4. Al mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de, amb 36 anys, del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
11: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
7: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolia l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
16: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
17: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
15: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
18: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
20: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
20: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
20: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
21: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
20: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
7: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
23: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats. i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
1: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del farell hem de tenir a la gent protegida.
23: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
2: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
23: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenc han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
3: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
4: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
24: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
4: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
3: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
25: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Cop i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
26: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
27: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
26: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
5: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixem-ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
8: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
6: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
26: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
22: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
10: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
9: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
11: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
9: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: Tres quarts de tres, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
13: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
12: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
21: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
26: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
15: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... La cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
26: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
22: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
16: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
17: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
16: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
26: La mesura ha estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
26: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
2: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
7: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
18: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
7: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
19: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
20: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
23: This is something I missed a little bit in...
20: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
23: With the Liga.
19: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen, els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
3: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar el nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
19: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
4: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
19: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
5: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
2: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
5: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
19: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Tricino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Foc elèctric en un edifici de 5 plantes del número 16 al carrer Mariscal Cabanes. Bombers ha rebut l'alerta poc després de les 12 del migdia i fins allà s'hi han traslladat 4 dotacions dels bombers, de les quals encara 2 continuen als llocs dels fets. Hores d'ara, efectius del cos revisen els pisos i es descarta que hi hagi fum a l'escala ni cap ferit. I nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, a més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFAs reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem a la tinent d'alcaldia, Cristina Huera.
4: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
3: Pel que fa a altres reclamacions de les AFAs, també obriran els centres fora d'horari lectiu per fer activitats com la Castanyada o Sant Jordi. Aquestes millores del servei se sumaran a la d'infraestructures on ja estan treballant amb la climatització de les escoles. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Els detinguts estan acusats de robatori amb violència i intimidació, conducció temerària, desobediència greu als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat, mentre que els vehicles utilitzats havien quedat intervinguts per les diligències judicials. I el Meteocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclòs a Badalona, excepte punts de la Catalunya central, l'Alt Pirineu i la Plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc d'extrem d'incendi. En aquest cas, no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però es recomana limitar les activitats i l'accés al medi natural. L'onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins dijous. I en esports, el Badalona ja té nou lateral dret de cara a la temporada vinent. Es tracta de Pol Gimeno, fins ara jugador del Vilanova i la Geltrú, on ha estat a les ordres el nou tècnic escapolat Genís Sampietro. Gimeno ha jugat les dues darreres temporades al Vilanova i ha viscut l'ascens de la Lliga Elit a Tercera Federació. Anteriorment havia jugat dues temporades al Cubelles i es va formar en les categories inferiors del Cornellà. El nou defensa escapolat és el segon reforç que Genís Sampietro ha repescat del seu exequip després del fitxatge de Yahir Antúnez i el sisè fitxatge en el global si comptem el del tècnic. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison. Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Seagulls, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Running Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold On Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i al seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, Marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat alhora que reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
4: Quan vam arribar al govern, ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, a la qual estem treballant amb l'AMB i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció, perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
3: La negativa del govern ha coincidit amb una sala de plens plena de ventalls per la falta d'aire condicionat. També el tancament aquest dilluns de la Biblioteca de Sant Roc per problemes de climatització. El Meteocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país, les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclòs a Badalona, excepte a punts de la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i la Plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc extrem d'incendi. En aquest cas, no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però es recomana limitar les activitats i accés al medi natural. La onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allarga fins dijous. Foc elèctric en un edifici de 5 plantes del número 16 del carrer Mariscal Cabanes. Bombers ha rebut l'alerta poc després de les 12 del migdia i fins allà s'hi han traslladat 4 dotacions dels bombers, de les quals encara dues continuen al lloc dels fets. Hores d'ara, efectius del cos revisen els pisos i es descarta que hi hagi fum a l'escala ni cap ferit. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
5: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 7 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades, amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les relacions sentimentals a la feina. Entrevistarem Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grup Tax Business. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per debatre sobre el retorn dels peatges a la P7 i també per analitzar les tendències socials del FOMO o el HOMO. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joan Mercè, fundador del Club d'Escacs del Prat. Continuarem amb Salut per parlar de medicina regenerativa amb el doctor Miquel Utzet, director del Centre Mèdic Utzet. I acabarem amb Cultura i la recomanació dels últims títols editats per les Hores de la mà de la seva editora Maria Sempere. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha decidit posposar el castell de focs previst per aquest dimecres en el marc de la Festa Major. És una decisió que respon a la situació de l'elevat risc d'incendi forestal i l'activació del nivell 3 del Pla Alfa al municipi des d'aquest diumenge i a tot Catalunya per part de Protecció Civil de la Generalitat. Es farà finalment el 14 de novembre d'enguany en el marc de l'homenatge festiu de la figura del terrassenc Jan Grau, activista cultural i referent de la cultura popular a la ciutat. Així s'ha decidit en el comitè d'emergència municipal que es va celebrar dilluns a la tarda. I pel que fa a les havaneres i el rom cremat, es mantindrà a la plaça de Lluís Companys, però en un horari més avançat, a 11:15. El consistori considera que aquesta mesura és coherent i necessària d'acord amb el principi de màxima prudència i també en un context meteorològic especialment desfavorable i del risc d'incendi a una bona part del país amb episodis d'incendis registrats tant al conjunt de Catalunya com a Terrassa. De fet, la tarda del passat dissabte es va declarar un incendi a la zona del barri de Can Boada, molt a prop de l'espai on des d'on tradicionalment es dispara aquest castell de focs, que sortosament es va poder controlar amb rapidesa per part dels bombers.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Acció per Sabadell ha certificat aquest migdia la seva coalició. Amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha rubricat l'acord entre Agenda Sabadell, Junts per Sabadell, MESCAT i Identitat Sabadellenca. Un acte que ha servit per reivindicar l'aposta de fer una candidatura conjunta amb l'objectiu de treballar des dels municipalismes per la independència de Catalunya. Ho ha fet sobretot el secretari general de Junts per Catalunya, que ha assegurat que la seva formació no està preocupada pel fet que no hagi el nom de Junts a la candidatura. De fet, Turull ha assegurat que l'objectiu no s'ha de posar en els noms, sinó en l'objectiu i el projecte. Un aspecte que ha assegurat encoratja la direcció nacional de Junts, que veu la ciutat com la punta de llança per uns acords que assegura entusiasmant a Carles Puigdemont.
3: Quan va començar a sortir la idea, i t'ho has agraït al president Puigdemont, el fet que amb aquest tema no és una persona que s'ho hagi mirat des de fora, sinó que de seguida li va entusiasmar la idea. Siguem sincers, vam començar amb reticències i hem acabat amb entusiasme. I això és el que també volem provocar la gent de Sabadell. De que la gent diu, com, què? No estem acostumats a aquestes fórmules i, per tant, tothom hi pot tenir legítimament algunes reticències com n'han tingut, però estic segur que acabarà com nosaltres, amb entusiasme.
2: L'acord també estableix el repartiment dels llocs a la llista electoral. Gabriel Fernández en serà alcaldable i els llocs 2 i 3 seran noms de Junts per Sabadell. De fet, els puigdemontistes ocuparan el 40% dels primers 15 llocs a la candidatura.
0: Gràcies, Anna. I ara comencem la revisió pel litoral. Des de Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem Cristina Güera, primera tinenta d'alcaldia.
5: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
4: Pel que fa a altres reclamacions de les AFAs, també obriran els centres fora d'horari lectiu per fer activitats com la Castanyada o Sant Jordi. Aquestes millores del servei se sumaran a la d'infraestructures on ja estan treballant amb la climatització de les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aena ha adjudicat la redacció del pla director i de l'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott McDonald Spain i Idiom Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Aena preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, Aena calcula que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Es mantenen activades les mesures preventives arran de l'incendi forestal de Sant Manat, després que aquest matí s'hagi reunit novament el Comitè Municipal d'Emergències per avaluar l'evolució de la situació i coordinar la resposta al municipi. El confinament preventiu decretat per la Generalitat continua vigent a les zones més properes de l'incendi, concretament al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Airesols, la zona nord de Castellà del Vallès, el nucli antic i el barri dels Fruiters. Davant d'aquesta situació, el consistori demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que sempre que sigui possible opti pel teletreball. Així mateix, s'ha restringit l'accés al medi natural a la part nord del terme municipal i es recomana no accedir a cap espai natural mentre es mantinguin les restriccions. El dispositiu d'emergència hi continuen treballant els bombers voluntaris de Castellà del Vallès amb 12 efectius que es relleven al llarg de la jornada. També hi participen membres de l'ADF i de la policia local. Malgrat la proximitat de l'incendi, el foc no ha entrat al terme municipal de Castellà del Vallès.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa de 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027.
9: Els que no ho tenen fraccionat, en 2026 fan un sol pagament. Un, que és aquest que està sortint ara erròniament amb un rebut que diu primera fracció. Erròniament. Perquè és l'únic pagament que faran en 2026. Però faran un sol pagament. Els que el tenen fraccionat tenen 4, però pagaran en aquest any 3.
8: El debat ha sorgit després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent.
10: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: La UOC han assenyalat els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Saludem, deixa'm que saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs comencem per un tema que pot semblar doncs, menor o una mica de, podríem dir que de safareig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No la veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen...

0: empresari és evitar aquest tipus de relacions. N'inferia a les mateixes.
1: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
0: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Què tal, com estem?
0: Hola.
2: Bueno, mira, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que, clar, jo, per exemple, personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi, doncs, no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si vaig per aquí bé.
0: No, però ja dic que si s'agafen la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es poden gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Sinó que ha de ser un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta, és veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo, la idea és que no pot ser sancionat.
2: Sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
0: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagino una empresa d'alto standing, una empresa multinacional, en el que pugui ser objecte d'un tractament específic certa informació privilegiada. Vale, pues podria ser que llavors, però insisteixo, no estem tant parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sotmetre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Ho dic en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? No, l'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
0: No, hauria de ser un baix rendiment real i que això està assimilat a la condició personal de persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina. Vale, però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedents en aquests casos els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I mantenir un secret pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
0: Bueno, és que, bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que, en principi, el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que n'hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí. Jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, doncs ja parlarem, però si no, no ha d'haver-hi cap problema.

0: però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després a la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que una, si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició de sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades, i una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tot.
1: Insisteixo, no és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podien portar a problemes, però en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel, com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... jo crec que el repte és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale? Igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona, no? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Bueno, hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones encastades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió, perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. Jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral, que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. Sí que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no n'hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és, que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, és el tema d'assetjament, no? Les possibilitats de que n'hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, i a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? I sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altre tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Per això ho anàvem a preguntar precisament, no? Que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc, i això sempre s'ha de valorar, i a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, i s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquestes desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquelles dues persones als Estats Units. es va fer molt viral, no? tot aquest tipus de tema, no? I com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era doncs, fer aquesta visió sociològica, i des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no? que suposa en les relacions laborals tot això. I afortunadament tot això ha canviat, jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema fins i tot de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava, n'hi havia abans època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i el que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la de Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No, no. A més, som latins. Ja ho portem a la sang.
0: Bé, doncs, així està el Pati. Aquesta és la situació. I relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi. I, de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica, doncs, altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer doncs, una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, doncs, no cal que ens expliquis ara la...
2: Home, ja m'he posat com a exemple de que sé el que... Jo ho he viscut i conec més gent que o sigui, tinc amics
0: i tant
2: que també els hi ha passat, però bueno, mira, almenys nosaltres hem durat no sé quan. Bueno,
0: durem
2: perquè ella m'aguanta, si no duraríem, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona del Sergi.
2: Exacte, sí, i tant. Un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Vinga.
2: Adéu-siau,
0: fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir. Hem de...
1: No, i tant.
0: Sí, tant.
1: Cap problema. Ves, a l'hivern ja passarem fred.
0: No gaire. També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, tant. Del tot.
0: Georgia Mainou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha a dalt, hosti, tu.
0: El Llorenç.
2: No ho havia sentit mai, això.
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau. Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú, quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser de collita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, jo vivia a Matadepera, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç Cacau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè aleshores, quan jo hi nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja, mira, perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal... Sí, treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, a aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de saber qui és aquest coi de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que...
0: Sant Llorenç del Munt. Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del sol a la muntanya i vinga,
3: la muntanya Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no
3: el Montcau i la Mola
0: sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està l'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La soferta P7 que des que es van eliminar els peatges doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu l'AP7 o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria a casa el pobre dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i no ho sé.
0: Home, pagades per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat. Però nosaltres encara estem a l'Estat, vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm. Ja ens espavilarem, perquè és que, de veritat, jo... És que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per pifiar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm. Doncs
0: Georgia,
1: acabarem pagant, sí. Què farem? Doncs acabarem pagant,
2: veure,
1: ja està, escolta'm.
2: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del reste d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles. Però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos paguem les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Doncs
2: ja
1: negoci rodó.
2: Clar, la colla en botella, no? Que diuen? Doncs pues és així.
3: No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és els peatges normalment estava, doncs, perquè aquelles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal, i jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí ja... Sóc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons està fent maniobres orquestals.
3: Sí, a mi semblava com un cor, un bombeig de cor.
2: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
2: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
2: No, jo també sentia com un batet.
0: Ah, sí. Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no hi és.
3: Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els hi havia de pertocar, però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que... ja des d'Europa venen cap aquí i des del sud d'Espanya o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen provoquen un embús dels altres cotxes que diguem-li, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat i provoquen, doncs, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això, davant d'això no se'ls deixa una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple...
0: Ara, ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar, Georgia?
2: Jo, què anava a preguntar? Però no hi va haver un temps que dèiem de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: I és, però no es respecta del tot. Jo sé que alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions sí, de vegades sí, passant. Sí, clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions dalt del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres. Perquè, clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies. Per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions... que també... O sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet. Actualment, amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: per carretera.
3: Sí. No hi ha botigues, sinó... escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posem més impostos donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les fórmules.
2: Sabeu què? Si haguéssim fet el corredor mediterrani
1: ara.
0: I m'estàvem recordant precisament d'ell.
2: Home... Ho veieu? Si l'únic que volem és protejar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
2: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. Bueno, és que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat. Clar. Però com que això no els interessa, perquè això li donaria un aire a Catalunya, doncs
3: no,
1: ens fotem.
3: No, jo crec que el tema... O sigui, hi ha negoci, no és un tema de que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més.
1: No, inclús, no és polític, no ho decideixen els polítics,
3: dins del corredor. Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política? Escolta'm, quan tu veus amb tots els ministeris de transport i tal, que tots són comissions i tal, doncs a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic. Perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, escolta'm, afanyen el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual. Exacte. Que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps què em fas pensar?
0: A veure, perdó. Georgia.
2: No, que dic, que saps què passa? Que si per exemple els camions per passar per l'autopista han de pagar, val, més, bueno, han de pagar i els ciutadans no, barreres obertes, però ells han de pagar, o què repercutirà això? Pues a les ventes, a les compres, vull dir, ens pujaran el preu a tots.
3: Sí, però
2: a mi fas pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les trons, les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra. És el peix que es mossega la cua. No acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir amb el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a resoldre... O sigui, m'agradaria els polítics es dediquessin a resoldre problemes i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal d'ens sortir millor la vida de les persones.
0: Ana Maria, com ho veus?
4: Jo ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, si ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
4: Home, sí, no? És que ja està bé, jo com veig cada cop... Mira, en l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el vaig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Però què estàs parlant, de l'Illa?
4: Quin en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
4: Sí, de l'Illa.
0: De l'Illa.
4: Clar, jo ho vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. I escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara cada cop que surt, escolta'm, i ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves portes.
2: A més, sabeu què va fer, no?, ara que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: Jo solo em empipa. O sigui,
2: collons, perdoneu, és per estanyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: És veritat.
3: Però el que passa és que és tan absurd, tan ridícul, i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí, simultanis.
3: Però és que han netejat alguna cosa. És que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu, que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca. Bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, travessar un port senglar infectat, etc. Sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és... De vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir, no. Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. I ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: a més, era una concessió, allò de les autopistes.
0: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
0: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses sí. de... O sigui, no, no només el Florentino, però grans empreses que treballen per l'estat i així. Però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver-hi un manteniment fixe i continu. Però, bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal, ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat similar.
2: No,
3: perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi, molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors, això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí, en aquest país, la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs, escolta, manxes Castilla.
3: Sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però és que quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja, la Conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, es incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, es incendia, què farem aleshores?
1: Sí, sí.
0: Sí, però
1: és... No, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran hi viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, diu, i a collona, eh? Diu, perquè a més veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: No. I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-la, si dir-li moviments, moviments, cultures, el FOMO i el JOMO, no? El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no, no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir...
3: Renunciar-les, de dir, en lloc d'anar aquí,
0: O el que seria l'slow i el food, no? El fast i l'slow.
3: Sí.
0: El fast i l'slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar. El fast food i l'slow food. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: No, jo amb cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento. Aparento que estic a molts llocs i normal... I no, sóc... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Xarxes,
3: tothom està a totes les xarxes socials. Jo també. Però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiperconnectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia, no? m'agòbia.
0: Val, tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria.
1: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això aquí ha entrat, la notícia, per saber què era. Jo és que, com més a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè sí. Seré d'un altre sí. problema d'aquest
3: totalment
1: país.
3: D'acord, totalment d'acord.
1: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... dos telediarios i, a més, eren en blanc i negre. Jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... Oi, ja no estic a temps a veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
1: de greu.
0: Però tens la sensació no, com d'estressar-te?
1: No. Mana, per perdona?
0: Això, tens la sensació que això t'estressa perquè necessites fer una cosa i l'altra?
1: No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Yeah.
1: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé a quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Mm. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però no estressar-me, no. Ja estressada la feina, ara ja m'he oblidat de l'estrès.
0: I ara la Georgia deia que cap de les dues.
5: No, ara ho he buscat i ho he llegit bé, perquè no m'havia enterat d'això, perquè és la primera vegada que ho sento,
0: Ja, bueno.
5: Més Jomo.
0: Més Jomo?
5: Més Jomo, sí.
0: Sí.
5: I jo... com més gran em vaig fent, més.
0: Clar, jo també em plantejava si això, penseu que és més una qüestió d'edat, és a dir, que les persones amb més edat tenim més tendència, o cada vegada més, al contrari que l'Anna Maria, però a ser més Jomo, no?
3: Jo,
0: a dir, escolta, jo quin planto.
3: És també de tipus de personalitat i una mica d'educació. Per exemple, jo abans vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar dos cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diguem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt més cap a dins que no més cap a fora, ja et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... I parlo molt, però... Però... només és una part, és com una mena de mirall que hi ha i
0: la Lourdes està per darrere del mirall.
3: Vaig per unes altres bandes, sí.
0: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
5: A badar?
0: Sí.
3: Què entens per badar? Mirar alguna cosa o simplement somiar?
0: Quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
1: Mira, jo a vegades baixo a la platja, perquè, clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació... No? Vull dir, sí, és I inclús més a l'hivern que a l'estiu. A l'estiu està ple a la platja fins a altres hores de la nit,
0: tant.
1: No?
0: Sí.
1: Però a l'hivern que no hi ha ningú, que som quatre veïns que baixem una miqueta ximples a la platja, doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí. Badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar.
0: Correcte.
1: Mirant en l'aire, una façana, no sé, sí.
0: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
3: sense
0: fer.
3: Pressió.
0: Exacte.
3: Sense
0: doncs
3: pressió,
0: és que la notícia és molt bo perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari. Doncs escolta, fem una revolució.
3: Jo crec que ha d'anar fent, quan parles d'això del camí, jo per exemple camino cada dia, procuro caminar com una hora, i últimament entrar per aquests carrerons de Sant Cugat i sola, perdonin les meves amigues, però jo ni amigues ni històries, a mi m'agrada anar sola, sola amb la meva.
0: Mira,
3: idea.
0: Això també ho faig jo, i sola, com una mussola, la mar de gust. Ho hem de deixar aquí, senyores. Moltíssimes gràcies per tota la vostra col·laboració. Que tingueu un molt bon estiu.
3: Molt bon
1: igualment, estiu. Igualment, bon estiu per totes.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, una abraçada.
0: Igualment.

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
3: No, no.
2: ¿Ha disculpe.
3: No.
4: Si
2: necesita...
3: Que no.
2: Disculpe, no le he entendido.
3: A ver, ayuda, ayuda.
2: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
3: Ay, por favor.
4: ¿Quién nivel de radio?
3: Operador.
4: ¿Quién nivel de radio?
2: Disculpe por la confusión.
3: Sí.
2: Gracias.
5: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
6: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
7: Són les 5.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
9: Notícies Badalona.
10: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Boogie Boogie, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, a les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà fins a 700 hores. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
11: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no?, per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Segons han informat fonts policials, després de carregar mòbils d'alta gamma en una motxilla, els dos homes van fugir en un vehicle on els esperava un tercer implicat. Una patrulla va localitzar poc després el cotxe i va iniciar una persecució policial. La fugida va acabar a l'avinguda Meridiana de Barcelona, on la congestió del trànsit va obligar el vehicle a detenir-se. Els agents van arrestar el conductor al moment, mentre que els altres dos ocupants van intentar escapar a peu. Un d'ells va ser interceptat i detingut després d'una persecució pels carrers de la ciutat. I en esports, la penya ja ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Àlex Reyes es converteix en la primera incorporació verd i negra, mentre el club espera anunciar també els acords amb Isaac Nogués, badaloní que arriba procedent del València Bàsquet, i Amir Suleimanovic, pivot de l'Unicaja. Tot i això, totes les mirades continuen posades en la posició de base. La continuïtat de Ricky Rubio continua sent la prioritat del club, però també il·lusionen els possibles retorns de Nicola Provítola o Artur Zagars. En qualsevol cas, aquests moviments encara trigaran a resoldre's. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: 5 i 3 minuts de la tarda. Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-66-12 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro. També per l'incendi només és permès el pas als veïns a la GI-664 entre Caçà de la Selva i Cruïlles, Les Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. La GI-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, a la 60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Esquí en sentit Lleida per obres, i de Sant Joan d'Esquí a Cornellà en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la P7 i a l'Antitud i Dredes a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al la Trinitat d'entrada a Barcelona. La C-17 va carregada de parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val la B-20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral la B-10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció i sortim dels estudis del Prat Ràdio per anar a la casa del nostre protagonista d'avui i capbussar-nos en la seva història. Una història que de moment és de 100 anys. Sí, 100 anys, ho heu sentit bé. Així ràpidament, va estar molts anys treballant a la Sera, pioner a Terlenca, expert en gestió industrial i pública de l'aigua i de l'energia i fundador de la comunitat d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat. Així, ràpidament, per fer un resum de la seva llarga trajectòria. Sens dubte, un gran currículum, però també en el seu impacte aquí a la nostra ciutat hem de destacar la seva vessant esportiva, ja que va ser el fundador del Club d'Escacs del Prat i és, evidentment, president honorífic d'aquesta entitat. Manolo, déu-n'hi-do el protagonista que tenim avui, eh?
2: Sí, sí. Muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marcé y ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marcé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
3: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta mica d'entremès dient d'entrada què és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on ho he tret, però sí, però no me'n recordava. Però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97, perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Per això no vol dir que el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la verb.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com dèiem, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
3: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat, quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior. El segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir el pare, ja el van posar a l'estació de... hauria de remar per hora. És l'estació, abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest criu? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia això. I on te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra i perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
3: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Requesens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, Doncs m'hi vaig trobar bé amb ell. I vaig anar agafant la mala idea de dir els escacs a sobre. Que els escacs tenen una cosa primordial. El que juga escacs sap aprendre com és la vida. Perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha patades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble, que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds, tu te'n ressents, però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres, això. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports tenen uns vicis seculars. Els escacs no. Els escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
1: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
3: Això, d'això m'agrada dir, això ha sortit aquí a casa sense donar-me en compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
3: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu. Hi ha un moment que dius, hem anat a diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals, o sigui, el Benidorm, el de Salou, el del Dalló, tot això jo anava a... M'encanta jugar als escacs. I perdia, però me resignava, perquè deia, me cago en Dios, avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu, si em torno a trobar... Però això és una cosa verbal, interna. Els escacs és aquesta concepció remodela com has de viure.
1: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
3: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, amb el García Indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys. I va estar, doncs, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda que havien tingut. Però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David. Però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, cada 10 morts que arriben als 100 anys, només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no ho dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant escacs. Per tant, vol dir que també... Si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen ahir.
1: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'Escacs a Torredembarra, no?
3: Ah, de Torredembarra sempre, i aquest any estava apuntat perquè ells em volen que vagi cap allà per dir, digue-te, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra, no és broma, hi ha 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què ha fet? Doncs que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es posem a 150 com facilitat. Per què? Pues, per aquesta cosa... Que hi ha un maneig amb tots els esports, això. El poder dels escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè que, a la millor tenim el club Equits que vol ser campió i llavors has de fluixar la mosca perquè no, això és... Això no ho pots evitar, que també hi ha, encara que ja dius, si no hi ha espectadors, doncs el preu de l'entrada no és el mateix, no és el mateix. Però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a l'altra. Hi havia el doctor Caselles, i el doctor Caselles també amb el doctor Badia es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe, i deixaven.

0: mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem amb el contra l'Horta, i dic, que continuen, aquest home no ve. Ja eren quasi les 10 del matí, i tots estàvem a punt per jugar, i tot allò, aquest tio no ve. I al final vaig haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no? Okay. Però pues aquell pobre home diu, la primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te, la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu, un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha una jo diria, un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
1: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
0: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que, en canvi, hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir dos nenes i va morir bastant jove a Arenys de Mar. El vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment és de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel,
2: David.
0: El David, automàticament segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos, deies, hòstia, doncs escolta, que aquest tio... Sí, jo li donava pallissa, pallissa.
1: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
0: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser per mi un escaquista. A més, jo el reconec així, amb la seva mare li vaig explicar i se'n va fotre a plorar com res, perquè, esclar, tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot, però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina, tot el recull de llibres, etc., i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement per part del club de que aquell home va fer-ho tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
1: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
0: A nivell nacional, internacional?
1: Internacional, de tots els països.
0: Bueno, a nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi, m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs, perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs, n'hi ha, i de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador, dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig en contra. Però jo jugo també partides internacionals. el que passa

0: on guanyen sempre, però deixo d'estar. No les guanyen cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs prenent qualitats, però és que arriba un moment, que tot el que és pensament, tant si és d'estudi com si és de joc, com dels escacs, és, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós. És per tenir-lo present i que dones bé. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar escacs.
1: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del club d'escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
0: Mira, abans amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet, no sé, funcions teatrals, tot era... tot posava tot l'interès al món i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser club de ajedrez parat, jo vaig dir, això no és, perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs també era una mica... Diu, fas bé, perquè, escolta, això... És que no em sona que m'havia de posar club de Gadrés Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60. I va poder ser l'any 60 perquè jo tinc relació amb un tinent coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Tarlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, van poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardar i ens va dir, jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar club d'escacs Prat. I així va ser. Em van posar club d'escacs Prat gràcies a la intervenció del Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat, i tenia. O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
1: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè el que heu portat aquí per ensenyar realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
3: I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
5: Ah, molt bé, bona tarda.
4: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
5: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment sobretot del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. Uh-huh. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. I amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits és en el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
4: Uh-huh. I què podríem dir, com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera podem diferenciar-ho?
5: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc. D'alguna manera, la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació, i al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi, és a dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
4: Mm-hmm. Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
5: Sí, clar. Mm-hmm. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres ens fem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement, i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? Mm. I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix, no?
4: Mm-hmm. I d'aquesta manera el cos es repara, podem dir, no?
5: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Contínuament tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem ni compte. El que passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, possible que hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
4: Mm-hmm. Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
5: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot, d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I aquestes lesions doncs es poden reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que no, nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
4: Mm-hmm. És inevitable la cirurgia o...?
5: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar, bàsicament, a la cirurgia.
4: Mm-hmm. Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els hi acaba de fer el pes,
5: sí,
4: no?
5: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesi, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència ja tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. Ja dic, hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
4: De quins tractaments podíem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
5: Com?
4: De tractaments. Quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
5: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom, perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
4: Mm-hmm. Quan es parla de medicina regenerativa, també sovint sentim alguns conceptes com, per exemple, el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
5: Sí, plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer en medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors, mitjançant una centrífuga, concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic, els humans en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement que són els que donaran totes les ordres als teixits del voltant perquè es posin en marxa el mecanisme de regeneració. Llavors, plasma ric en plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Mm-hmm. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs. Llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I finalment el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement, i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn del tipus de lesió que trobem.
4: Uh-huh. I bueno, suposo que molta gent es pregunta, clar, el pacient doncs és impacient, no? I sí. Suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita el nostre organisme per començar a notar aquest procés de regeneració?
5: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti, i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració, i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
4: Mm-hmm. Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
5: A veure, amb el tractament amb sinó, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és, a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll, o que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però, a banda d'això, no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
4: Mm-hmm. I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments, o depèn de quin perfil de persona.
5: En principi sí. És dir, si una persona, quan es fa una ferida externa, se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui el pacient, això és cert. Però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona, per descomptat, la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració.
4: Uh-huh.
5: Però tot i així, clar, habitualment, quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que els tractaments funcionen molt bé. Vol dir que, en principi, no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
4: Ja per acabar, ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
5: Bé, jo els diria que hi ha aquesta possibilitat que aquest dolor es pugui controlar, perquè, ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment, el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants, o amb la clínica del dolor al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer de vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
4: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet, i especialitzat en medicina regenerativa. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
6: Hola, somos Andrés. Hoy la canción de Nueva York del Bad Bunny.

0: Bé, doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats, i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria, doncs, està disposada a facilitar-nos doncs, aquestes receptes literàries que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des d'aleshores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial aleshores hi hem publicat 4 títols d'ella: Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada, i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas, bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys, ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals, no? I en cada llibre, no?, se'n va, doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val?, que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val?, de manera que el que fa en aquesta novel·la, val?, que no té res a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant al poble menonita com la relació amb el seu pare i la seva germana. Aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica, però és una autora que, tot i que miri aquest passat, val?, sempre té un punt un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic, no? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val?, molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa amb el seu, no?, ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no?, donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no?, intenta escriure's cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa. I ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana. De manera que, quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i en recorda aquestes cartes que li va escriure a la germana. Són unes cartes en les que explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot, mentre ens explica tot allò que li va passant, no?, aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida, i que de fet és, no?, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres, en el sentit de què és el que nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes, hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no?, en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no?, la història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment. I anem per un altre que és Tries invisibles, que aquest no ha necessitat de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem. Aleshores, l'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas, sí, que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles, és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquells personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals, en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes possibles, aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen, potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer-te un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí, que m'està dient aquesta autora, no? I ella aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encarar aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos, però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
2: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres l'hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us passareu molt bé a l'estiu, i és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no?, una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2:30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil, sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest, només en, dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no?, dintre d'aquest autobús. Que, al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte, el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perden la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbils, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista una article que li aboca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove. Intentarà veure si la pot retrobar. Val? De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present. Intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica la teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no?, encara que evidentment tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no?, però també de vegades la memòria pot ser un refugi, no?, on nosaltres no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, fa molt d'estiu.
2: La història és molt
1: passareu, xula. Sí, és molt xula.
2: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no?, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens facin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, doncs, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
2: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt,
1: la trama, no?
2: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu, sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, de Nika Norlin, ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... en aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt, té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines per... És periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fixa i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que cavallen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones ha acabat formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè, com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Hi ha certes dinàmiques que s'acaben...
2: Que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt de vegades petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no? Que sobre aquesta reflexió, no? De què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
2: I potser si realment ens podem desconnectar.
1: Exacte.
2: Que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats a explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Serà amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: a la platja en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdncom.cat.
1: Badalona passa aquí.
3: Aquí Badalona.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat alhora que reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
4: Quan vam arribar al govern ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, de la qual estem treballant amb l'AMB i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
3: La negativa del govern ha coincidit amb una sala de plens plena de ventalls per la falta d'aire condicionat. També el tancament aquest dilluns de la Biblioteca de Sant Roc per problemes de climatització. El Meteocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país, les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclòs a Badalona, excepte a punts de la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i la Plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc extrem d'incendi. En aquest cas, no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però es recomana limitar les activitats i accés al medi natural. La onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allarga fins dijous. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, a les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà fins a 700 hores. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
5: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials, o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Segons han informat fonts policials, després de carregar mòbils d'alta gamma en una motxilla, els dos homes van fugir en un vehicle on els esperava un tercer implicat. Una patrulla va localitzar poc després el cotxe i va iniciar una persecució policial. La fugida va acabar a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, on la congestió del trànsit va obligar el vehicle a detenir-se. Els agents van arrestar el conductor al moment, mentre que els altres dos ocupants van intentar escapar a peu. Un d'ells va ser interceptat i detingut després d'una persecució pels carrers de la ciutat. I en esports, la penya ja ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Àlex Reyes es converteix en la primera incorporació verd i negre, mentre el club espera anunciar també els acords amb Isaac Nogués, badaloní que arriba procedent del València Bàsquet, i Amir Suleimanovic, pivot de l'Unicaja. Tot i això, totes les mirades continuen posades en la posició de base. La continuïtat de Ricky Rubio continua sent la prioritat del club, però també il·lusionen els possibles retorns de Nicola Provítola o Artur Zagars. En qualsevol cas, aquests moviments encara trigaran a resoldre's. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: I avui ho escoltàveu, que la Sílvia ens ho deia, comencem parlant de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció, perquè busca amb urgència unes 400 famílies per acollir menors. Les xifres de menors en centres s'han incrementat des del 2020 i preocupa especialment el nombre de menors de 6 anys que s'han duplicat, arribant fins als 260. Avui en volem parlar amb l'Helena Lladós. Ella és directora de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció. Bon dia, Helena.
8: Bon dia.
7: Catalunya necessita entre 300 i 400 famílies acollidores més. Veient aquestes xifres, Helena, la situació la podríem titllar, la podríem qualificar d'urgent?
8: Sí, la podríem qualificar d'urgent, donat que aquests infants, com deies, no, menors de 6 anys que estan en centres, les normatives, la llei, i ens interpel·len a que la mesura preferent de protecció és viure en famílies, no estar en centres. Per tant, en aquest sentit, ho podem qualificar d'urgent, perquè aquests infants tan petits en centres no és on millor estan per poder-se desenvolupar i per poder créixer d'una manera integral i segura, com ho podrien fer amb una família.
7: Clar, perquè quines conseqüències té per un menor estar acollit en un centre? O quines diferències hi ha, no?, per al menor?
8: Bé, els centres estan ben cuidats, no estem dient el contrari, eh? Vull dir, els centres, aquests nadons, tenen tot el que necessiten, però sí que és cert que viure i créixer en una família es fa un vincle diferent, es té un únic referent, els hi dona aquesta seguretat, creixen amb valors, creixen amb aquest escalf que els centres no poden tenir, pel sentit lògic, no?, que en un centre pues, no hi ha un sol cuidador, hi ha entorns, i aquest vincle i aquesta seguretat i aquest no el tenen. Per això amb les famílies, és, no?, tot nen té dret a viure amb una família.
7: Dèiem que les xifres de menors en aquests centres s'estan incrementant des de l'any 2020. Per què creus que no han anat a l'alça les famílies d'acollida aquests anys? Perjudicis, falta d'informació?
8: Més que perjudicis, jo crec que... és falta d'informació. L'enquesta Òmnibus deia que un 80% de persones enquestades no coneixien el que era l'acolliment familiar. Per tant, encara ens queda un llarg camí per recórrer, per explicar i per fer pedagogia del que és l'acolliment, que hi ha molts nens i nenes tutelats per la Generalitat, que la millor opció seria viure en família i aquestes famílies no estan. I, per tant, un dels factors pels que no hi ha famílies és aquest desconeixement. També és cert que la millor difusió, a part, no, del que puguem estar parlant aquí, tota la difusió que puguem fer, és les pròpies famílies acollidores, amb el boca a orella,
7: no?,
8: amb la seva experiència, també fan una gran feina en aquest sentit. I també és cert que el nombre de famílies acollidores està no creix, però tampoc disminueix, perquè és un nombre estable, perquè també hi ha famílies que arriben amb el seu projecte d'acolliment fins a la majoria d'edat amb aquests infants, i llavors normalment ja continuen la relació i ja no fan un segon acolliment.
7: Diríem que aquesta cultura de l'acollida, no?, que continua sent una gran desconeguda per molts, creus que s'ha de ser d'una altra pasta per ser família acollidora? Perquè, clar, entenem que acollir no és adopció. Sí que parlarem després que hi ha diferents tipus d'acolliment, però, clar, és un pas previ, però que no sempre és el pas previ, no és un pas pont, no?, a l'adopció. Aleshores, aquestes famílies, no?, que decideixen acollir a un infant i després ha d'haver-hi un desarrelament perquè ja no estarà més a casa, com són? S'ha de ser d'una altra manera.
8: No sé si s'ha de ser d'una altra manera o s'ha de tenir molt clar el que és l'acolliment i el que és l'adopció. L'acolliment és temporal, no té res a veure amb l'adopció. L'adopció és una filiació al 100%, no? Aquest infant passa a ser de la família, i l'acolliment és una mesura temporal, mentre aquest nen, nena, no pot estar amb la seva família per les raons que siguin. Que després hi hagin casos que aquest infant no pot tornar amb la família i la mesura ja passa a ser preadoptiu i es queda amb la família d'acollida, això passa. Però les famílies acollidores, de fet, no es plantegen l'adopció com una primera opció. Es plantegen acollir, no? Fer aquest servei, sí, aquest servei a la societat i amb aquests nens i nenes que, pel que sigui, no poden estar amb la família. No sé si són d'una altra pasta, si tenen el coneixement, però és aquesta la seva opció.
7: Ho deia perquè també acostumen a ser menors amb unes necessitats d'afecte molt grans i cal saber què els hi cal, no?
8: Sí, de fet, tots els infants desemparats, tots tenen, no, el que diem el trauma primerenc, no? Aquesta separació en un moment donat, sigui encara que sigui al sortir de l'hospital o quan sigui, aquesta separació els hi provoca aquest trauma i, evidentment, aquests infants necessiten, no, aquest escalf i necessiten ser acompanyats, si tu vols, més intensament o amb unes altres eines que altres infants. En aquest sentit, també a les famílies acollidores també se les forma, se'ls explica, no?, com han de procedir i què implica exactament acompanyar aquests nens, nenes i adolescents.
7: Clar, perquè quan una vegada ja, no?, la família o la persona, perquè pot acollir una persona individual?
8: Sí, pot acollir qualsevol persona, qualsevol tipus de família. Parlem de famílies acollidores, però també ens referim a persones. Una persona pot acollir perfectament sense ella sola.
7: Deia, una vegada una família o una persona se li dona la categoria com a idònia, no? Entra en una borsa on s'intenta encaixar el perfil que necessita aquesta criatura. Com funciona? Com és el protocol?
8: Bé, de fet, durant el procés, no?, com deies, durant el procés d'estudi, de valoració per la idoneïtat de la família, les tècniques i la família, no?, ja van dient, bueno, pues si la família es veu fent urgències, que ja parlarem després, sí, o si es veu acollint un infant més gran, si es veu acollint durant un temps llarg o només durant un temps determinat, també en funció de la composició, si hi ha fills a la família que vol acollir, etc., s'acaba de determinar el millor perfil per la família. Llavors, un cop la família ja és idònia amb un determinat perfil, quan hi ha un infant que n'hi ha segur, que compleixen els requisits que poden encaixar, si m'ho permets, amb aquesta família, llavors és quan es fa l'acoblament.
7: Ara, si anem a explicar quines modalitats d'acolliment hi ha.
8: Sí, mira, n'hi ha quatre. El que seria urgència i diagnòstic, que és aquelles persones, famílies que acullen els infants més petits, nadons entre 0 i 3 anys, 0 o 6 anys com a molt, que és mentre s'estudia quina és la millor mesura per a aquest infant. Són infants que han estat desemparats i mentre els equips es fan aquest estudi, que idealment hauria de durar 6 mesos, se'n fan càrrec a aquestes famílies d'urgència. Després hi ha l'acolliment simple, que són infants que ja es preveu que estaran com a màxim 2 anys separats del seu nucli familiar i que amb molta probabilitat podran tornar mentre es fa aquest treball amb la família. I després ja hi ha l'acolliment permanent, que són aquells acolliments més llargs, que no vol dir que no puguin tornar, però sí que es veu que el procés serà més difícil, més llarg, i per tant aquest acolliment i agafa la modalitat de permanent. Després hi ha les famílies que acullen infants amb necessitats especials o grups de germans, que els hi diem les famílies UCAE, que en aquest cas aquestes famílies, si són 2 membres, un dels dos ha de tenir alguna titulació que pugui acompanyar millor amb aquests infants. Estem parlant d'una formació en psicologia, educació social, treball social, docent. I, bueno, i després hi ha la modalitat de famílies col·laboradores, que són aquelles famílies que acompanyen aquests nens, nenes i adolescents a partir de 8-9 anys, que estan vivint en centres i que surten amb ells durant els caps de setmana, els períodes de vacances, que és més flexible.
7: O sigui que amb el temps sí que algun acolliment es pot convertir en permanent.
8: Sí.
7: Això seria aleshores si hi ha un trànsit cap a l'adopció?
8: No té per què. Un acolliment simple, que ja es veu que realment aquest infant no tornarà, no pot tornar amb la seva família, es converteix en permanent. Normalment, quan hi ha una mesura de preadoptiu, passa més amb els infants d'urgència i diagnòstic. Ja es veu en un primer moment que realment no podran tornar a la família, que no hi ha relació, i llavors ja es fa un preadoptiu.
7: Només hi ha 87 famílies d'urgència i diagnòstic?
8: Bé, en aquests moments hi ha 87 famílies actives, sí, d'urgència i diagnòstic, que acullen a 93 infants, i en tenim 17 que estan descansant.
7: Val.
8: Perquè les famílies d'urgència i diagnòstic, clar, fan molts acolliments. S'acaba un acolliment, estan un temps i fan un altre acolliment. Llavors, durant un període entre acolliment i acolliment, la família decideix... n'hi ha que descansen un mes, n'hi ha que descansen una setmana, però n'hi ha que estan durant 6-7 mesos, diuen, bueno, ara jo vull parar una...
7: Tornar a carregar per tornar
8: a carregar
7: a poder
8: per...
7: donar efecte a una altra
8: exactament,
7: persona, no?
8: Exactament.
7: Perquè què implica exactament aquest tipus d'acollida? És això, durant un temps, després tornes a començar... Per
8: sí.
7: Això et deia, no? Si s'ha de ser d'una altra pasta.
8: S'ha de ser d'una altra pasta o tenir molt clar el que et deia abans, que l'acolliment és temporal. Llavors no has de pensar com que et prenen o se'n va, sinó que has de pensar que estàs acompanyant amb aquest infant fins que torna amb la seva família o fins que hi ha una alternativa més estable i més duradera per ell. Per tant, l'estàs acompanyant.
7: I tampoc s'ha de veure com un acte de caritat.
8: No és un acte de caritat, és un voluntariat social i és acompanyar amb aquests infants que pel que sigui no poden créixer en família.
7: D'aquestes 300-400 famílies que calen, quin perfil es busca?
8: En general, de tots. Evidentment, famílies d'urgència, no, perquè són aquests infants que estan en centre que no poden estar en centre, però també a famílies amb modalitat de simple i de permanent també, perquè després també hi ha infants més grans que estan en centre i, per tant, també seria, no, la segona fase, buidem centres, primer amb els infants més petits, però després amb la resta.
7: Hi ha uns requisits molt estrictes? Es demana un currículum allò molt acurat, entenent que estem parlant de menors, i que, clar, s'ha d'anar amb molta cura.
8: Sí, no, es demana, evidentment, estar en plena possessió de totes les capacitats civils, no tenir antecedents ni penals ni sexuals, tenir més de 25 anys, tenir disposició i capacitat per acompanyar amb aquest infant, tenir un entorn estable i un habitatge en condicions. Després ja durant el procés, amb aquestes entrevistes que es fan, amb aquest estudi psicosocial, ja s'acaba de determinar el perfil. Però no es demana més cosa.
7: Des que una família, una persona, vol ser acollidora, es posa en contacte amb vosaltres, quan pot passar? Fins que diu, bé, ets idoni, ets idònia...
8: Si la família un cop s'informa bé decideix iniciar el procés, perquè també penseu que hi ha moltes famílies que s'interessen, diuen, val, ja sé el que és, m'ho penso i ja us diré, que a vegades passen 2 anys, però quan la família ja diu sí, faig el pas, inicio la formació, uns 6 mesos.
7: 6 mesos,

0: per acolliments de més d'un any, i ara no hi ha aquest requisit de més d'un any. Per tant, acolliments inferiors a l'any, que podria ser perfectament urgència i diagnòstic, també tenen dret, també es té dret al permís parental. Per tant, aquí hi ha una finestra d'oportunitat, no?, per rejovenir aquests, aquests acollidors que fan urgències. A les altres modalitats ja hi ha més, més diversitat d'edats.
1: Les ajudes econòmiques que reben les famílies acollidores, creus que són suficients per garantir, doncs, que qualsevol família pugui acollir?
0: Bé, en principi estem parlant de complements i de prestacions bàsiques. Llavors, els les prestacions bàsiques van al voltant de 400-500 euros i després, en funció de la modalitat de l'acolliment, no, hi ha uns increments que, per exemple, amb urgència i diagnòstic són de 700 euros afegits als 496 que cobrarien d'aquesta prestació bàsica. Aquesta prestació és per fer-se càrrec de l'infant. Certament, el ritme de vida i el nivell econòmic ha pujat i, per tant, estem estudiant de com
1: incrementar
0: aquestes prestacions, com incrementar-les amb l'IRSC, que és l'índex amb què s'incrementen les prestacions socials.
1: Per acabar, m'agradaria que t'adrecessis a la nostra audiència, als nostres telespectadors, sobre si hi ha algú que s'ho està pensant o que li agradaria, on cal adreçar-se.
0: Sí, si esteu pensant en acollir, no?, en donar aquesta oportunitat a aquests infants que, pel que sigui, no poden viure amb les seves famílies durant un temps, us podeu posar en contacte amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a través de la web acollimentgencat.cat. Aquí podreu trobar informació d'en què consisteix l'acolliment, on us podeu adreçar, o ens podeu enviar un correu electrònic, que també hi ha l'adreça, i allí us donarem tota la informació.
1: Doncs, Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: A reveure.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El canvi climàtic, com sabeu, està augmentant, la freqüència, la durada i també la gravetat de fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, com onades de calor o també inundacions. Uns fenòmens que repercuteixen directament en termes socials i també econòmics, especialment quan afecten infraestructures crítiques de sectors com l'aigua, l'energia o el transport. Per quantificar i per prevenir aquests impactes, el projecte Icària, impulsat per la Comissió Europea i en el qual també hi ha participat l'àrea metropolitana de Barcelona, està provant eines digitals que són pioneres perquè administracions públiques, de fet de tota Europa, puguin abordar els desafiaments climàtics actuals i també els que vindran, els del futur. Tot plegat quan Catalunya ja ha anunciat que reforça el seu pla davant d'inundacions i afegeix nous avisos per pluja. Avui en parlem amb el professor de l'UPC, Beniamino Russo. Ell és també sotsdirector de l'Institut de Recerca de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina mena d'estudis s'estan duent a terme dins d'aquest projecte europeu, no? Icària, quines són aquestes eines digitals pioneres?
5: Sí, el projecte Icària, un projecte europeu, com hem dit, de 3 anys, va acabar fa molt poquet, i entre els resultats d'aquest projecte, a part de la metodologia, si els estudis i els mapes que s'han fet, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens portem un bon ventall de solucions tecnològiques per estudiar els impactes de canvi climàtic, sobretot dos, si se'm permet subratllar un portfolio de mesures d'adaptació climàtica. El projecte Icària és un projecte per estudiar els efectes d'episodis extrems sobre infraestructures crítiques, però sobre infraestructures d'interès, per exemple, també al parc de vivendes de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Doncs un paquet, un portfolio de mesures d'adaptació, i per altra banda un decision support system, un sistema d'ajuda a la decisió per avaluar els impactes econòmics sobre sector estratègic. Doncs, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona vam estudiar els impactes econòmics sobre les vivendes, sobre

0: las infraestructuras eléctricas, sobre el sistema de transporte y otras infraestructuras, por ejemplo, al sector del agua, al colector de Llevan, uh-huh. de Clavegueram, las depuradoras, etcétera. Entonces, toda una serie de infraestructuras de interés, más que críticas, de interés para la sociedad.
1: ¿Y quién podría ser? Això vol dir que s'ha de començar a fer una reserva, si és que no es fa, a dia d'avui, ho desconec, per exemple, econòmica d'inversions, pel que fa a la protecció i també reparació, millora, trasllat d'infraestructures, com poden ser, per exemple, la R1, no? Ara que venim també de l'últim temporal, el Harris, on es va evidenciar doncs, la proximitat també del mar i com aquest pot acabar malmetent doncs una infraestructura important com és la de Rodalies.
0: Exactament, això és clau. El primer de tot que hem fet ha sigut fer un bon diagnòstic amb la informació que, com vostè pot imaginar, no és uniforme, no? Tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona ens hem trobat amb informació molt de detall per alguns casos, en altres casos hem estimat aquesta informació, però bueno, hem fet un diagnòstic del que pot passar en aquest moment, però també un horitzó temporal de 2050-2100 a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'àrea metropolitana ens hem centrat sobretot en el risc d'inundació pluvial i el risc de temporal marítim. I amb tot aquest diagnòstic hem fet previsió a curt i llarg termini, 2050 i 2100, per veure quines infraestructures poden ser més afectades en un horitzó temporal mitjà i en un horitzó temporal llarg. I a partir d'aquí, com vostè deia abans, inversions, perquè si no ens trobarem amb uns danys molt més grans dels que estem patint ara per l'augment de les pluges, només una dada, les intensitats de pluja màxima a l'àrea metropolitana de Barcelona podran pujar entre el 15 i el 20% al 2050 i fins a un 30% al 2100. Doncs ens hem de preparar i ens hem de preparar les nostres infraestructures en alguns casos amb mesures de protecció, en altres casos canviar la localització d'aquestes infraestructures.
1: Quins són aquests riscos? Què patirà pel que fa doncs, a canvi climàtic i sobretot en relació a inundacions tant pluvials com marítimes, no? Doncs la nostra ciutat, per exemple, Badalona, i aquest context metropolità on es troba de cara al 2050?
0: Comencem amb el tema de temporal marítim. Doncs tots els models, treballem amb molts models per tenir poca incertesa, no? Perquè si treballem només amb un model, aquest model pot tenir un error.
1: Doncs, tindrem platja, per exemple, el 2050?
0: Els models coincideixen que tindrem 30 centímetres de pujada del nivell del mar. Doncs tindrem menys platja, perquè tindrem una pujada a nivell del mar de 30 centímetres, doncs tots els models semblen coincidir. Pel que fa a onatges i temporal marítim, hauria de ser pràcticament igual, però partim de la base que el mar pujarà 30 centímetres al nivell del mar.
1: I això és molt, encara que pugui semblar.
0: Això és bastant. I si ens anem al 2100, aquesta pujada, ja aquí tenim més incertesa, però estem parlant de pujada del nivell del mar, que segons les projeccions que han fet els companys, no, experts en aquest sector, podria estar entre 55 i 85 centímetres pel 2100. Doncs, bueno, va pujant, sí.
1: Això vol dir que desapareixeran les nostres platges?
0: O no vol dir que no? Primer de tot, això és una pujada del nivell del mar i tenim mesura d'enginyeria de costes, tenim mesures, per exemple, molts municipis del litoral estan canviant, no?, la filosofia, el paradigma de crear passeig marítim i zones de costes més esponjoses, no?,
1: substituint
0: el formigó per dunes i obres de naturalització. Doncs totes aquestes mesures van en contra d'aquests efectes que, si no en fes res, malauradament poden tenir efectes d'aquest tipus.
1: Això pel que fa a la platja, per exemple, el col·lector de Llevant, que abans hi feia referència, passa justament per aquesta zona litoral. És, diguéssim, una necessitat el trasllat d'aquest col·lector cap a l'interior?
0: Jo diria que sí. Jo diria que sí. De fet, és una de les infraestructures que més hem estudiat amb carinyo, diguéssim, per els últims trencaments. També estava un interès, no? L'àrea metropolitana de Barcelona era sòcia del projecte, Aigües de Barcelona també. Doncs aquestes infraestructures crítiques s'ha estudiat i s'han estudiat també alternatives. I les alternatives més favorables des d'un punt de vista econòmic, diguéssim, és el trasllat o el canvi de disseny de localització d'aquesta infraestructura.
1: Per on passaria?
0: Bueno, aquestes són alternatives que encara estan en discussió, però ja plantejades algunes.
1: Mm-hmm. Per tant, es podria traslladar a la falda de la Serralada, per exemple?
0: Es podria traslladar i les alternatives estan sobre la taula.
1: Molt bé. Altres implicacions, abans jo feia referència a aquesta línia de Rodalies, no? Si puja el nivell del mar 30 centímetres d'aquí a 30 anys, no? O bé 85 en els pitjors dels escenaris d'aquí al 2100, és viable encara un RU per la costa?
0: Aquí ja l'àmbit és una mica més reduït, no?, el de l'àrea metropolitana de Barcelona amb respecte a l'RU. El que tenim ara són, en aquest cas, amb tota claritat, no hem fet un estudi tan de detall com el col·lector de Llevant, però tenim aquestes projeccions climàtiques de pujada del nivell del mar amb variables d'onatge que sembla que no seran més elevades que l'anterior. Doncs, amb aquestes dades s'haurà d'estudiar si és viable o no mantenir el traçat o no de l'RU.
1: Abans deia, no?, una mica la conclusió d'aquest projecte europeu d'Icària passa per un sistema d'ajuda a la decisió, no?, per avaluar doncs, impactes econòmics, no?, com ara comentàvem, per exemple, amb el trasllat del col·lector, i també per proposar doncs, mesures d'adaptació climàtica. En matèria d'habitatge, que també n'ha parlat de l'habitatge, quines són aquestes mesures que haurem de prendre, no?
0: Bueno, primer de tot, m'agradaria subratllar una cosa. El model que hem desenvolupat i calibrat amb dades reals, és un model molt de detall. El model d'inundació pluvial que tenim ara a l'àrea metropolitana de Barcelona permet estimar cabals, alçada d'aigua i velocitat pràcticament a tots els carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I a Badalona, i a Barcelona, i a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. Això és una eina molt pionera. Jo no tinc coneixement que s'hagi fet cap cosa semblant o similar en el món. Ara la idea és fem-la servir, no? Perquè aquesta és una eina molt valiosa i podem estudiar mesures molt específiques per reduir aquests impactes de manera precisa, no? Per exemple, estem a Badalona, el canvi climàtic, abans hem parlat de pujada del nivell del mar, les pluges també pujaran entre un 15 i un 20% i un 25 i 30% al 2100. Això què provoca? Això pot provocar un augment dels danys econòmics al 2100 del 50%. O sigui, una pluja que puja d'entre un 20 i un 30%, al 2100, a nivell d'impacte econòmic, pot suposar un augment del 50%. Ara, tenim aquestes eines on podem incorporar aquestes mesures d'adaptació i, a nivell puntual, anant reduint aquest impacte econòmic i també social, perquè quan si tenim un escolament, un flux descontrolat en un carrer, això pot suposar danys per persones, no? Mm-hmm. Pot arrossegar persones, pot arrossegar vehicles, etc. Doncs amb tot això tenim un diagnòstic molt ben fet que podem aprofitar també per plantejar mesures.
1: Si ens fixem en Badalona, quines són les zones, diguéssim, a més risc, no?, per inundabilitat?
0: Bueno, primer de tot, aquests mapes ara els que hem fet la feina tècnica, no?, els posarem a disposició i a l'abast de l'àrea metropolitana de Barcelona i després espero que es podran consultar, no? Però a Badalona, si vostè em pregunta quals són els barris, no? No anem a nivell de carrer per carrer, però bueno, per exemple, el casc antic, Primer de tot, tenim dos eixos molt importants, que són Martí Pujol i Canyador, no? Aquests poden incrementar, no?, aquesta capacitat de transportar aigua descontrolada durant episodis de pluja molt gran. I després el barri, els barris, com dèiem, són el centre, no?, i després Gorg, Sarroc, també hem vist que podria augmentar l'exposició a pluges intenses, i bueno, pues aquests, sobretot aquests, són els barris que podrien augmentar l'exposició a fenòmens d'esdeveniment de pluja, d'inundació pluvial.
1: Ja sigui per la proximitat, entenc, al riu Besòs, com també per aquesta existència d'antigues rieres, no?
0: Estem parlant d'inundació pluvial, per falta de capacitat de la xarxa de drenatge o perquè aquestes rieres no són capaços de transportar aigua. No estem parlant de gran desbordament de rius, com poden ser a Catalunya el Llobregat i el Besòs, que arriben a l'àrea metropolitana. A l'estudi de l'Icària s'ha centrat en inundació pluvial, doncs dèficits del drenatge de l'àrea.
1: A Catalunya, el Servei Meteorològic Català ha reforçat el seu pla d'inundacions. La Generalitat ha calculat que 7 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla, de fet, contra inundacions, amb el nou Inuncat. Badalona seria un d'aquests municipis?
0: Badalona és un municipi on tenim la informació. Abans parlàvem que en algun municipi tenim la sort de tenir molta informació, en altres no. En Barcelona tenim informació de qualitat, perquè Badalona va fer un pla director fa anys, després ha estat en altres projectes europeus, no recordo el Bingo, per exemple. Doncs té una xarxa modelitzada. El problema que té, com molts altres municipis, una morfologia adversa, diguéssim, amb, no, la serralada i després aquesta zona urbanitzada, i això, bueno, és una zona propensa, no, al risc d'inundació. Doncs jo crec que la resposta seria sí, però deixi'm subratllar que Catalunya, en aquest cas, en aquest moment és pionera perquè està introduint l'anàlisi i l'estudi de les inundacions pluvials, no només fluvials com altres comunitats, dins de la gestió del risc d'inundació. Per exemple, l'Inuncat, no, que esmentava abans, està proposant de manera pionera a l'estat espanyol introduir aquest tipus d'esdeveniment, inundacions pluvials. Doncs en aquest marc jo crec que sí, que Badalona podria adherir-se, no, a aquest conjunt de municipis que ja estan treballant en aquesta línia.
1: I d'aquí les alertes, que també rebem de manera, doncs, cada vegada més recurrent també en aquests episodis de pluja intensa. I en aquest sentit el Meteocat posarà en marxa també un nou avís per pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en període de 3 hores. No? Aquesta quantitat és la que pot acabar derivant en inundacions sobtades. Està ben trobada aquesta quantitat? Està estudiat?
0: Sí, de fet estem col·laborant també amb l'Ajuntament de Barcelona per sobre aquest nou llindars de l'SMC per actualitzar, no?, aquests llindars de l'SMC amb avisos de pluja. Jo crec que sí, anem en la bona direcció, i em costa, per exemple, que el llindar més alt de més de 200 mil·límetres és bastant, en 24 hores, és bastant elevat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha registrat mai, però al barcelonès sí. Doncs fem servir aquestes dades històriques per tenir unes pluges, no només per fer avís, però també per dissenyar infraestructures, i anem en aquesta línia, sí.
1: I ja per acabar, dins del projecte Icària també s'han analitzat els riscos associats a depuradores, a plantes de tractament de residus, no? Amb quin objectiu? I entenc que la depuradora del Besòs també.
0: La depuradora del Besòs també, però la que més exposada i amb risc d'inundació està és la de Montcada i Reixac, que està, és la que després de fer aquest anàlisi, no, amb carinyo, hem proposat també, estem proposant també mesures d'adaptació. Per què? Perquè, bueno, perquè amb els augments de la precipitació i cabals podríem tenir danys a infraestructures, i sobretot en aquesta infraestructura hem vist que hem d'adaptar el disseny d'aquesta infraestructura si no volem patir danys econòmics importants.
1: Professor Beniamino Russo, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
1: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Una clínica dental podria ser també una galeria d'art? Doncs a Badalona hi ha qui diu que sí, i no només com a idea, sinó com a realitat. Al carrer Francesc Layret, un aparador trenca amb el que esperaríem trobar en un centre de salut i es converteix en un espai també d'exposició obert al carrer. Avui parlem amb la clínica dental MIM per entendre què hi ha darrere d'aquesta aposta. És una manera de fer comunitat, una experiència diferent també de cara als pacients o potser fins i tot alguna cosa més. Per descobrir-ho, contactem a aquesta hora amb la Júlia Sussino, la nostra companya, que es troba doncs, a les portes de la clínica dental MIM. Què tal, Júlia?
4: Hola, Núria. Doncs sí, estic a la clínica dental MIM i ja podem veure el seu aparador Obres de l'artista Anna Riera, on ara mateix ella hi té doncs, dos quadres exposats. M'hi acompanyen la responsable de la clínica, la doctora Alicia Ferrer, i també l'artista que hi exposa ara mateix, l'Anna Riera. Bon dia a totes dues.
5: Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
4: Doncs, Alicia, comencem amb tu. Una clínica dental no és el primer lloc on hi esperes trobar art. Per què decidiu trencar amb aquesta norma?
5: Doncs, més enllà de l'odontologia, sempre he entès la meva feina com un acte creatiu i que dissenyar somriures és treballar amb estètica, amb sensibilitat i amb emocions. I sempre hem pensat en els nostres pacients perquè es sentin bé, on la bellesa, el detall i l'experiència són centrals.
4: I des de quan teniu aquesta iniciativa? Quan vau començar?
5: Doncs, durant any vaig estar cuidant personalment els aparadors com una mostra exterior del que passava dins. Fins que va néixer una idea molt simple. Si aquest espai ja comunica el que som, per què no obrir-ho a la ciutat?
4: I des de llavors, quants artistes hi han passat per aquí, més o menys?
5: Més o menys fa un any que ho fem i han passat uns 5-6 artistes.
4: D'aquí neix més una inquietud vostra personal o creus que és més com una estratègia vostra per diferenciar-vos d'altres clíniques dentals?
5: Doncs això neix d'una inquietud personal. La idea de MIM Boutique neix com una comunitat on compartir, crear vincles i connectar persones. I dins d'aquesta mirada, l'aparador es transforma en un espai viu on... un lloc on els artistes de Badalona poden exposar la seva obra i tenir una visibilitat real al carrer, en el dia a dia, perquè la gent de Badalona pugui disfrutar de les seves obres.
4: I com escolliu els artistes? O sigui, què busqueu exactament? Qualitat artística, que siguin de Badalona, proximitat?
5: Realment va ser una idea molt orgànica. La primera artista que va venir va ser la Marta Carreter i a partir d'ella van anar apareixent els artistes. No elegim res, no intervenim en res, no demanem res i l'únic que volem és que sentin lliures de fer servir el nostre aparador com una finestra de la seva obra, de la seva sensibilitat a la ciutat.
4: I m'han xivat, a més, que aquí a l'interior, a la sala d'espera de la clínica, també teniu llibres d'art, alguna escultura, quadres... Potser és més típic trobar revistes del cor a una altra clínica. D'on neix també aquest interès?
5: Des de que va néixer MIM, vam apostar per el que és la odontologia emocional, el que nosaltres vam crear com odontologia emocional. I la nostra idea és... que trobin, o sigui, si la majoria de gent té por d'anar al dentista, doncs que aquesta ansietat o aquesta dificultat que la gent té per anar al dentista, doncs trencar aquesta barrera. I per això a la nostra sala d'espera hi ha llibres, hi ha art, hi ha una cadira de massatge o fins i tot es pot fer aromateràpia. És una manera de crear una experiència i de molt diferent i de mimar els nostres pacients.
4: Això és molt bonic. I com gestioneu l'equilibri entre donar llibertat creativa als artistes i assegurar que el que s'exposa encaixa amb el vostre espai?
5: És una confiança absoluta amb el que faran. Serà el que s'ha de mostrar a l'exterior i per mi és... La gent normalment va a buscar l'art i aquest aparador és perquè la gent trobi l'art sense anar-lo a buscar.
4: Moltes gràcies. Doncs ara anem amb tu, Anna. Exposar una clínica dental no és el més habitual. Com et va arribar aquesta proposta i què et va fer dir que sí?
6: Ho ha comentat l'Alícia, soc molt amiga de la Marta Carreter de fa molts anys. Ella s'hi dedica activament a fer obra, a crear obra. Jo m'he dedicat durant molts anys més a l'ensenyament i l'obra la vaig creant, però des d'una faceta o un treball més íntim, més perquè és el que m'agrada i quan trobo el moment, per mi és molt terapèutic. La idea d'exposar en aquest aparador preciós al mig del passeig, que encara ho serà molt més de passeig, perquè tal com l'estan fent, no? I aquesta finestra, que ja ho ha dit l'Alícia molt bé, que és una manera de que el transeüent, el que passeja de cop i volta, plaf, tingui un flash bonic als ulls, em va semblar genial, genial. He estat veient els aparadors durant aquests mesos i jo mateixa, no? M'hi fixo tant si passava un cotxe com a peu. És un moment que t'atures, que reposes, que penses o que somrius.
4: Clar, o sigui, el públic que passa per aquí no ve a veure art, llavors, creus que això ha influenciat en la tria de la peça que exposes?
6: Sí, clar, fa respecte sempre exposar-te de manera tan pública, no en una galeria o un entorn tancat, sinó enmig del carrer, però alhora també és un repte, és una aventura, perquè jo era molt conscient que la que posés els quadres i comencés a dir-ho en baixet a través d'algun canal, hi hauria com un feedback, que és el que estic tenint, no? Molta gent que potser parlem poquíssim o quan ens veiem pel carrer, de cop i volta té la necessitat de dir-m'ho, no? Ostres, Anna, que bé, que bonics, m'han agradat molt. I per tant això genera comunitat, no? Genera ciutat.
4: Doncs la veritat que sí. I a més, ara mateix tens dos quadres aquí exposats. Què simbolitzen aquestes peces?
6: Les dues imatges són uns quadres d'un espai que visito. Jo vaig molt sovint, menys del que voldria, però vaig a Siurana, al Priorat, i m'agrada, no?, veure el paisatge de forma regular, com va canviant al llarg de l'any, i tinc un parell de llocs que sempre miro i admiro, no?, i que m'emocionen i m'arrelen. Llavors va ser la intenció de fer-me els meus aquests llocs i per tant pintar-los. Pintar sempre és això, és partir d'una emoció, tens una idea i una necessitat de projectar-te en el quadre i en aquesta projecció hi ha això, hi ha una emoció, un petit amor.
4: I a Badalona, a més, se't coneix per ser impulsora de la Festa del Dibuix i per estar darrere de l'Obrador de la Riera, que és un espai que apropa l'art a la ciutadania i que la fa participar. Treballes amb una idea molt col·lectiva de l'art?
6: Sempre i alhora individual, perquè tinc molt clar que allò que passa dins de cadascú és únic i per tant l'Obrador sempre ha volgut salvaguardar aquesta unicitat, aquest individualisme creatiu. Sempre en les meves propostes hi ha un recolzament i un acompanyament total al que és i vol fer cadascú, però això és molt important que passi en un espai col·lectiu, o sigui que siguem molts alhora sent individus amb força individual, que això és quelcom que potser sona redundant, però no, el món on vivim no ens acostuma a reconèixer, no?, com a individus, tu, el que ets, el que vols, el que penses, en el que creus i les teves emocions, allò que vols és important. I poder-ho transmetre a art és el millor que hi ha.
4: I ja per acabar, creus que iniciatives com aquesta poden canviar l'accés a la cultura i a l'art?
6: Absolutament. Malauradament vivim en un entorn. L'altre dia comptava amb les escultures públiques que hi ha a Badalona i ens vam quedar molt curts, vam celebrar arribar a dir-ne nou. No és una ciutat avasada ni volcada en l'art plàstic o públic, no? Passen poques coses al carrer, passen molt puntualment i les hem com de buscar i rascar, i sobretot passen des de la iniciativa particular, passen molt des de tant entitats com negocis com MIM que decideixen apostar per fer una ciutat millor.
4: Doncs ja ho heu escoltat, avui això és una porta que obre a la reflexió. Quan l'art surt dels espais tradicionals i entra a llocs com una clínica dental, canvia la manera com la consumim, però també ens obliga a preguntar-nos si estem davant d'una aposta cultural o d'una nova forma de comunicar-nos i de diferenciar-nos. Una mostra d'art que estarà disponible fins al maig, la de la Anna Riera, convertint aquest espai en una petita finestra oberta d'art al carrer. Sí, com sigui, Núria, el que és evident és que des d'aquí a Badalona, la clínica dental MIM, ja han decidit no quedar-se en el model habitual i, bueno, no nosaltres ens quedem aquí gaudint d'aquesta finestra. Adéu, noies.
6: Gràcies, adéu.
5: Adéu, moltes gràcies.
1: Doncs adéu, Júlia, i moltes gràcies per ser els nostres ulls també en aquest aparador de salut i d'art.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora ens acompanya la Laura García, de Book Life. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
1: Doncs molt bé, amb ganes de continuar aprenent. De fet, sempre ens agraden les teves recomanacions literàries, no? I avui, sota un motiu que ens portarà a parlar de l'alta sensibilitat, no? I de
7: sí.
1: Com aquesta doncs, és viscuda també en la infància.
7: Sí, perquè l'alta sensibilitat en els últims temps està agafant una mica de nom, perquè és molt veritat que abans, fa uns anys enrere, ni ja se sabia que existia aquest tret, perquè no és ni un trastorn, estem parlant d'un tret de la personalitat, i això és important perquè a l'hora de treballar els contes que avui us he portat, és una de les coses que més posen èmfasi als llibres i als contes, no? En dir que és un tret de la personalitat, com pot ser qualsevol altre, i que com a tret de la personalitat, si s'acompanya bé, és gairebé com un superpoder, no? I abans de començar amb aquestes recomanacions que avui us porto, dir-vos que l'alta sensibilitat en nens té unes especificitats concretes, per evidentment per l'edat, però que es podria resumir en quatre grans grups. Això no vol dir que tots els nens i nenes amb alta sensibilitat siguin iguals, vol dir que tenen una certa tendència a complir aquests quatre grans eixos. El primer seria una sensibilitat molt alta als inputs externs, com podria ser la llum, el soroll, la roba... Això és important perquè veurem molts contes que treballen això, perquè a vegades els pares i les mares que no saben que els seus nens són altament sensibles poden atribuir aquesta versió a certa roba o a certa llum doncs com, bueno, doncs com una rabieta o com una...
1: mania.
7: O com no? Una mania, no? I aquest és un tret molt comú de les persones amb alta sensibilitat. Ara veurem per què, perquè un altre dels grans trets és la sobreestimulació. Els nens i les nenes amb alta sensibilitat es sobreestimulen. Què vol dir? Doncs que inputs externs que altres persones no els afecten, amb ells els van afectant al llarg del dia i pot ser que arribin al vespre amb el feix molt ple, no? I reaccionin desmesuradament a coses que no tenen gaire importància, no? I això és important també perquè els contes que treballarem avui també ens ajuden a acompanyar-los a carregar-se emocionalment, no? En espais de calma, en espais... de tranquil·litat perquè ells puguin relaxar-se. Una altra cosa molt comuna en els nens amb alta i nenes amb alta sensibilitat és el processament profund. Això què vol dir? Que es fan preguntes molt, molt profundes sobre temes molt diversos, no? Sobre temes com l'amor, temes com l'amistat, no? I et fan preguntes amb edats molt petitons, molt profundes, que tu a vegades no saps ni com contestar, no? I els contes que avui... Exacte,
1: no?
7: I els contes que avui treballarem també ens van molt bé. I finalment l'empatia i la compassió que tenen. Són nens molt empàtics, són molt capaços de posar-se al lloc de l'altre, i això va molt bé si els tens com amics, però amb ells, que quan són petits i no saben gestionar-se, a vegades es desborden de tot el que senten.
1: De fet, Laura, es calcula, i ara recordava aquest titular, sí. I m'ha anat a buscar. Que sí que entre un 15 i un 30% dels infants tenen alta sensibilitat.
7: Sí, sí. Dels infants i dels adults.
1: I perquè, dels adults, clar, perquè ens oblidem, no, d'aquesta...
7: I hem de dir que aquest és un... Perdona que et digui, que és un tret hereditari. Per tant, hi ha molts pares i mares que han descobert que són altament sensibles perquè els seus fills avui en dia se sap i gràcies a això s'han doncs, descobert. No? Anem primer a recomanar-vos contes que podeu utilitzar i llegir amb els vostres fills i filles, sobretot per dues coses molt importants, que s'entenguin i després per què els hi passa tot el que els hi passa i sobretot que ho vegin com una cosa positiva. És molt important acompanyar-los i reforçar, perquè l'alta sensibilitat també ve acompanyada d'una gran creativitat, d'una gran percepció de l'entorn i això els fa ser nens i nenes doncs, especials en aquest sentit. Míriam Tirado va publicar fa uns anys enrere un llibre que es diu precisament Sensibles i que té o que recull tots aquests trets, no? L'alta sensibilitat vista com un poder, com un do, més enllà de tots els malestars que ens pot ocasionar, que són reals, no? Perquè els nens i nenes doncs, no els agrada la llum, s'atabalen, a vegades fins i tot els hi fa estar mal, no? La llum del sol, o el soroll molt estrident, quan estan molta estona en llocs llocs on hi ha moltíssima gent, no? I aquest conte ens explica precisament la sortida d'excursió d'una nena altament sensible que descobreix que totes aquelles coses que li venen passant fins ara no només són petits grans malestars, sinó que es poden convertir en grans poders per poder observar el món i per poder viure d'una altra manera, no? Un altre llibre també molt important per l'alta sensibilitat és Tinc un superpoder, de la Úrsula Pereira. Aquest és un llibre de la col·lecció Neuricuentos, que és d'una editorial que, si no coneixeu, us la recomano molt, perquè és una editorial feta per psicòlegs de tots els àmbits i especialistes en diferents qüestions, i precisament van editar, en aquest cas, un llibre específic per l'alta sensibilitat. I al final d'aquests contes, que són contes per nens, trobareu moltes recomanacions pels pares i mares, no? Consells de com acompanyar-los, de com estar amb ells i de com que se sentin millors. Superpoders, de la Rocío Bonilla i Susana Iser, és un clàssic, no només parla de la sensibilitat, parla de tots els poders, com la imaginació, la creativitat, és a dir, els nens i nenes, cada un té un superpoder que va molt més enllà de volar, no?, de travessar parets, sinó de realment poders reals, no? I la sensibilitat és un d'ells. Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, és un dels primers llibres que es va escriure sobre l'alta sensibilitat. Gabo és un dragó diferent, és un dragó que no ha vingut a aquest món per espantar els altres, sinó que és un dragó que ha vingut a aquest món per observar la bellesa i convertir les coses i els llocs en bonics pels altres, no? I a vegades això és incomprès, perquè els dragons són dragons i sembla que només puguin ser dragons, però els dragons poden ser de moltes maneres, no? I aquest és un llibre dels primers que es va editar per l'alta sensibilitat, i jo crec que és un llibre que va molt, que és molt adient en aquest aspecte, no? I pels més petitons. Hi ha clàssics de la literatura que no ens parlen directament de l'alta sensibilitat, però que sí que tenen protagonistes altament sensibles. Si recordeu l'Anna de les Teules Verdes, que ara l'ha reeditat Viena en una edició en català fantàstica, us en recordareu que era una nena molt especial. No sabíem per què era especial, però ara han passat els anys i descobrim que l'Anna de les Teules Verdes era especial perquè era una nena altament sensible. O Momo, una altra nena també molt especial, no? I són contes fantàstics perquè ens parlen de petites grans heroïnes que s'enfronten al món a vegades amb dificultats, però que gràcies al seu tret són diferents i són especials, no? I vull acabar recomanant llibres pels pares i les mares que poden acompanyar, que tenen la sort, perquè els que tenim nens a casa amb alta sensibilitat, jo crec que tenim una gran sort, perquè tenim, com jo deia abans, nens i nenes altament empàtics i compassius, però a vegades pot generar certa confusió, no saps com fer-ho, no tens les eines, no? Uh-huh. I hi ha llibres al nostre abast fantàstic. Una de les grans mestres i una de les primeres psicòlogues que va determinar el nom d'alta sensibilitat va ser la Leigh Narón. Té un munt de llibres sobre l'alta sensibilitat. El més conegut és El don de la sensibilitat, que és per adults, val? Però a partir d'escriure aquest llibre em va escriure d'altres específics per la sensibilitat en diferents àmbits. I un d'ells és El don de la sensibilitat en la infància. És l'ABC de l'alta sensibilitat en nens, no? I sobretot posa l'èmfasi a que tots els nens altament sensibles o les nenes no són iguals. No per ser altament sensible has de ser més tímid o no has de ser obert, no? Uh-huh. Hi ha moltes altes sensibilitats, tantes com persones, no? I això també està bé saber-ho, perquè sí que comparteixen trets, però no vol dir que tothom sigui igual, no? Uh-huh. No vol dir que un nen altament sensible sigui patró d'un altre, no? N'hi han de molt diferents, no? Altres llibres per acompanyar l'alta sensibilitat: 40 hàbitos per a peques altament sensibles, de la Débora Rodríguez. Un llibre, doncs això, per acompanyar i per entendre, i sobretot coneixent per què es comporten així, podem acompanyar-los millor. I acabem amb dos llibres per recuperar la calma. El que dèiem abans, com recarreguem piles? Doncs amb llibres que els donin amb ells eines, que això també els anirà molt bé per quan siguin grans, perquè a nosaltres ara els acompanyem quan són petits, els ajudem, no?, a carregar, però quan siguin grans, això ja els hi quedarà per sempre.
1: I són referents d'infància, no? Els contes, també.
7: Exacte. I hi ha dos llibres per recuperar la calma. Un d'ells, que és un dels meus preferits, que es diu Amb calma, 50 històries naturals. És un àlbum il·lustrat gran, de format gran, d'aquell per seure al sofà amb els nens, no?, i mirar-lo. Mm-hmm. Que simplement el que fa és recuperar hàbits tan bonics com mirar les estrelles, no?, anar al bosc i estar en silenci per veure què escoltes, no? És a dir, petits moments de calma que els nens altament sensibles, que a més són molt observadors i perceben molts colors i moltes coses diferents, els pot ajudar a desenvolupar aquest superpoder que tenen i tu els pots acompanyar. I després, per acabar, Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, un llibre per introduir els nens en el mindfulness, en la meditació, que jo crec que és molt important també per tots els nens i nenes, però pels nens amb alta sensibilitat especialment, per trobar-se, bueno, en un espai tranquil, relaxat, poder respirar i sobretot poder fer aquest espai de càrrega. Penseu que els nens i les nenes, altament sensibles o no, i tothom, necessitem carregar-nos com el mòbil, no? Necessitem carregar piles, no? Perquè ens esgotem la nostra energia. Doncs als nens amb alta sensibilitat se'ls esgota més perquè com que perceben molts inputs i amb una amplificació molt gran, doncs se'ls agota més ràpid, no? I necessiten aquest espai de
1: i el mindfulness, aquest espai de pau.
7: Això mateix.
1: Doncs, Laura, un plaer, com sempre.
7: Igualment.
1: Aquí al Badalona Matí. Cuida't molt.
7: Igualment.
1: Estava imaginant, quines prestatgeries deu tenir la Laura a casa seva?
7: Jo
1: plenes i plenes de llibres.
7: Estic pensant que en necessito una altra, però no sé com dir-ho a casa perquè no em facin fora.
1: L'altell. Sí. Comenceu a pensar en l'altell.
7: Estic pensant, a veure, com ho dic a casa o què tal, perquè, vinga, pobres, un dia caurem sepultats amb tots els llibres que
1: tens. Tens llibres a la cuina?
7: Tinc llibres a tot arreu. Veus?
1: Això ja és molt identificat.
7: Sí,
1: doncs,
7: sí.
1: Laura, que vagi bé.
7: Adéu. Igualment, adéu.
2: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
2: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Clinchy Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Vi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la, si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Cabrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del comtat a la conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu, hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
0: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufe vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de Les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames d'aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
0: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM. Laia Molmer, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la conca de Berguedà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de petita urbanització de Segura i, segons fons dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i sobretot on ha estat aquest incendi que, com dèiem, sembla ja està controlat.
0: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM i, mentrestant, continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el Pla Alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. I, com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
0: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
9: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia. A Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi han estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
14: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
15: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellver.
16: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadia España es el ministro de Hisenda.
17: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació al sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any

0: Des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
1: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els inscrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
3: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertran ja deia, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I a Olot, el festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González, gerent del Festival Lluèrnia.
6: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i, sent conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
5: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
7: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat. Una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
5: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
9: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Harman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
10: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
9: Passem de l'Espanyol masculí al femení perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
11: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
9: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29

0: anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
1: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
0: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espart Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
2: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
0: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
3: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
0: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. En plena onada de calor, el ple municipal, amb els vots en contra del govern, ha rebutjat la moció presentada per tota l'oposició que reclamava crear una xarxa de refugis climàtics a la ciutat. El text també demanava l'impuls d'un pla de xoc per combatre les altes temperatures. L'executiu del Partit Popular ha argumentat que no hi dona suport perquè ja hi està treballant. La moció proposava fer un pla de xoc contra la calor que inclogués la instal·lació de tendals, pèrgoles i estructures que facin ombra arreu de la ciutat, alhora que reclamava reforçar les fonts d'aigua potable i reparar les que estan espatllades. El govern ha assegurat que treballa per ampliar el nombre de refugis climàtics, incorporant espais com el Viver o el Casal de Canyador, i ha ressaltat que s'ha adherit a la xarxa de l'AMB amb un tríptic que permet conèixer els punts existents. Segons la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, l'executiu també està elaborant una diagnosi per instal·lar més zones d'ombra a la ciutat.
2: Quan vam arribar al govern, ens vam adherir a la xarxa de refugis climàtics, a la qual estem treballant amb l'AMB, i amb la qual disposem d'un tríptic on es pot veure la distribució dels refugis climàtics, quins són interiors i quins són exteriors. És una qüestió que sí que és veritat, doncs, que podem avançar més, i en això estem. El que passa que el que no podem votar és a favor d'aquesta moció, perquè se'ns demana una diagnosi, se'ns demana una feina que creiem, doncs, que ja l'estem fent i que la seguirem fent.
1: La negativa del govern ha coincidit amb una sala de plens plena de ventalls per la falta d'aire condicionat. També el tancament aquest dilluns de la Biblioteca de Sant Roc per problemes de climatització. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Boogie Boogie, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFAs reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, a les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà fins a 700 hores. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
3: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no?, per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials, o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
1: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet, a Sant Gervasi.
2: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Kilinchi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Barley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Camp Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI66612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja i també la BV2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit a Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència, a mig camí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a 4:15 han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Ja anem cap allà. Ona Codinenca, Laia, de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i, malgrat les represes, han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs aquelles festivitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat, la majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confinat a l'urbanització de Les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de Les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada, sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Cerarols. Ho dèiem en portada, també poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molner, bona tarda.
8: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi a Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja, i segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molner. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però, els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya, però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Puiget de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però ho hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia en revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit, des del Consell de l'Advocacia Catalana, un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'Economia Social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital...
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
1: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
2: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinci Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
6: I ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. El 1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip, y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana, un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 7 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Un menor es troba en estat crític després d'haver estat rescatat d'aquest matí a la platja dels Pescadors a tocar del Club Nàutic de Badalona. L'alerta l'ha donat una persona que estava practicant paddle surf a l'aigua i que ha avisat el servei de socorrisme després de veure que el jove s'estava ofegant. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions del SEM, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. El menor ha estat traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFAs reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes peticions. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 30. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, a les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores estava exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera.
4: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
3: La meitat dels pacients de càncer a Catalunya són atesos a l'Institut Català d'Oncologia. El centre celebra enguany el seu 30è aniversari i per aquest motiu l'Ajuntament de Badalona li ha fet una recepció institucional. En els últims 30 anys, el gran canvi que ha fet l'ICO ha estat en l'oncologia de precisió, on s'han fet tractaments de quimioteràpia i quirúrgics amb un disseny personalitzat al pacient segons el tipus de tumor. Això ha fet que hi hagi menys efectes secundaris en tractaments i cirurgies. En vista a futur, l'objectiu és doble: millorar el tractament de la immunoteràpia i personalitzar la prevenció per donar més precisió. I avui tots els oients i treballadors de Ràdio Ciutat de Badalona estem d'enhorabona perquè aquesta casa celebra els seus 45 anys. Un 7 de juliol de 1981 s'estrenava Ràdio Ciutat amb el programa Magazín El Badiu des dels estudis ubicats al número 20 del carrer de Mar. Des d'aquí, des de Ràdio Ciutat, desitgem seguir durant molts més anys al vostre costat.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny a octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto, que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna de Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962, jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge.

Garbrooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garbrooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al centre del parc de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90 es deia que l'única competència de Garbrooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí el Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento fàcil.

another day. Un altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtu Lladó, que diu: jo posaria el caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè a més em recorda els ulls blaus del meu pare, m'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

Mario Federais, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Lladó de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? Amb corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: los motivos.
1: Nos sobran los motivos. Any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert Mall.

Boy, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Ne me quitte pas de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada, del My Way. La de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. Now, the end is near, and so I've got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat. Van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida, va tenir molta sort professionalment perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, es va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta, tu, i es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Polanka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitude, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, o oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bé, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original, com d'habituda. I les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó, com d'habituda. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Paul Anka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: com a plus afegit en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir: pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

do. I ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir...

Era Johnny Tillotson. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions, i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco?
0: Esto nunca
1: la veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit. Well.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i ja entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el dúo dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el dúo dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: por ese amor.
1: Solo por ese amor.
0: 1975. L'amic Llorenç Santamaría, enviat directament a Madrid, a la Pepa. Gràcies per escoltar-nos a través d'internet i també a tots els que escolteu el programa en diferit. Ja sabeu que està a la vostra disposició, per exemple, a la plataforma ivox.com, també a Apple o al mateix YouTube. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa l'amic Manel des de la Garriga, una cançó del grup Down amb Toni Orlando al capdavant, que es deia Càndida, de 1970, i que va ser el seu primer èxit. Després en van venir diversos. Diu el Manel: ja sé que portes 10 anys actuant cada estiu a la Festa Major de la Garriga. Jo no m'he perdut el teu show cap any i cada vegada m'ho passo millor. És una passada el que provoques amb milers i milers de persones. Doncs sí, Manel, el públic de la Garriga és molt afectuós amb mi. Curiosament, cada vegada en som més i estem encantats d'adaptar aquest programa en directe a Sessió de Ball. Moltíssimes gràcies, una abraçada, Manel. Ah, no perdis la sintonia.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Moltes gràcies per estar novament en connexió amb aquest programa històric, per molts, de culte, una raresa, un programa musical d'autor que porta uns quants dies més de 32 anys. En certa ocasió, Dostoyevski va dir: cada dia em semblava un tresor, com una cosa inapreciable. Vaig començar a adonar-me'n i llavors me n'anava a dormir content i em despertava encara més feliç. Bueno, jo sé que hi ha molta gent que ens escolta quan se'n va a dormir, altres quan es desperten, alguns conduint, altres passejant. És fantàstica la nova tecnologia que et permet escoltar el programa quan tu vulguis i a qualsevol raconet del món en diferit. Ja saps que això ho fem junts. Participa.
3: Hola, amic, som un cocodril de Figueres i m'agradaria molt escoltar una cançó que fa anys que no la sento, que es diu Atlantis, de Donovan.

que tinguem oients que se'n recorden, per exemple, de Donovan. Aquí hi ha nivell, eh? I és que aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que compta amb molts col·laboradors que ens proposen cançons per no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquesta és de 1968. Parla de la mitologia fantasiosa com a símbol del moviment contracultural, amb l'esperança de trobar l'amor veritable si es redescobreix l'Atlàntida. A Donovan, en principi, li deien el Dylan anglès. Ell és escocès i ara té 79 anys, però de seguida va canviar el seu estil i el va fer molt personal i psicodèlic. De Donovan, per qui no el conegui, la seva cançó més comercial va ser aquella que tenia colors.

0: principis dels anys 70. Mellow is the feeling that I get when I see her. Fins i tot recordo una adaptació al català que cantàvem a les excursions amb la colla. That's the time, that's the time, I love the best. Com començava? A veure si me'n recordo. Blau, sí, blau és el color dels ulls del meu amor al matí, quan surt el sol. És el millor moment de tots. I continuaven sortint colors, i malauradament als anys 90. Algú va utilitzar aquesta preciositat de cançó per anunciar pintures en un anunci de televisió.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat i pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com, YouTube o Apple, entre d'altres. Participar en el programa, fes-ho per correu electrònic, envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Lluís López, que acaba el seu correu dient Saluti Revival, i que el comença dient Hola Albert, en primer lloc felicitar-te per el programa. Recentment ha arribat a les meves mans aquest long play de Tony Ronald. Ah, espera, anem a escoltar Tony Ronald. Qualsevol excusa és bona per recordar a l'amic, a l'artista Tony Ronald, amb el que vam compartir tants moments especials de ràdio i tantes actuacions en escenaris. There's a kind of sadness in my mind.

No, aquesta no va ser dels seus èxits més importants, però sé de molta gent que no l'ha oblidat mai. Deuria ser el 1972. Es deia senzillament Per què? Why?

0: I ens diu en Lluís López. Recentment ha arribat a les meves mans un long play de Tony Ronald que es diu Soñar con los ojos abiertos. Cercant informació he vist que també es va fer un especial per Televisió Espanyola dirigit per Valerio Lazaroff. No sé si al Cocodril heu parlat alguna vegada sobre aquest disc, que per cert és una joia. Una cordial salutació per tu i per tots els teus col·laboradors i també per tots els cocos que segueixen el programa, Lluís López. Doncs mira, el 2002, després de lluitar bastants anys per qüestió de drets d'autor de les gravacions originals, Tony Ronald un dia ens va trucar i ens va dir: mira, que t'he de regalar un disc. Estava la mar de content. I el disc era doble, era un CD que portava com a títol genèric Help, però que tenia un total de 33 cançons.
1: Es un recopilatorio muy importante para mí porque por primera vez son realmente las canciones, las versiones originales, auténticas de toda la época de los años 70. Pues para cantarte una canción melódica, que es mi tema favorito, pues tengo muchas canciones. Melodía Encadenada, desde luego, es la más conocida, pero yo en el caso tuyo, pues me gustaría cantarte una canción como Juntos. Juntos.

aquest recopilatori del 2002 està aquesta cançó que donava títol genèric al long play que ara has aconseguit. Soñar con los ojos abiertos.

0: soñar con los ojos abiertos. La Pesa y el Longplay, que reivindicat l'amic Lluís López. I què m'has trenat gràcies a la teva proposta per primera vegada aquí al programa, malgrat els anys que portem a l'antena, i que, com heu pogut comprovar, és una gravació feta d'un programa de televisió espanyola dirigit per Valeri Lazarov.
1: Soñar con los ojos abiertos.
0: Aneu al tanto amb els somnis, perquè sabeu què passa? Que alguns que desitges molt es converteixen en realitat.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Rebo ara un correu des de Corbera de Llobregat de la Carme Sàpia, que diu: hola Albert, l'altre dia el grup de Cocos del Facebook vas posar una foto de Rod Stewart amb el seu net ensenyant-li el seu circuit de trens en miniatura. Sí, ho recordo. Es veu que li va costar anys construir-lo, però ara és realment espectacular. Jo vaig sentir enveja sana, perquè és un també dels meus somnis tenir una habitació dedicada a això, als trens en miniatura. Bé, i diu la Carme: vaig recordar moltes cançons d'ell que m'agraden. Una menys coneguda és Sweet Surrender. Gràcies pel programa. Aquest estiu el vaig escoltar en diferit per internet, però ara ja torno a fer-ho per FM a Corbera de Llobregat. Doncs mira, per tots els fans de Rod Stewart, que fa poc va complir 80 anys, us anunciem que estarà en concert a València, o sigui que està propet, el 30 de juny. Les entrades ja fa dies que es van posar a la venda, però encara n'hi ha, El Roig Arena de València, el 30 de juny, que em sembla que és un dimarts del 2026. I aquesta que tu dius, Dulce Sumisión, Sweet Surrender, és una cançó realment agradable.

Sweet Surrender. Una dolça submissió, una dolça rendició que Rod Stewart va publicar el 1983. Gràcies per recordar-nos aquest tema, Carme Sàpia de Corbera de Llobregat. I recordeu, 30 de juny, Rod Stewart en concert a València. Serà qüestió d'anar-lo a veure, no fos cas que sigui l'última oportunitat. Nosaltres hi anirem i ja us farem una crònica. I ara, ara la meva especial d'avui. Avui no és gens original perquè agrada a molta gent. Agrada tant que ha estat triada recentment la millor cançó de tots els temps. Per què una cançó del 1982 ha estat triada la millor de tots els temps al 2025? Ah, la neurociència va validar el que semblava només un sentiment. Amb aquesta cançó, la música es converteix en una experiència sensorial. El 1982, Toto va publicar Àfrica, sense imaginar que es tornaria un himne etern. Avui, un estudi realitzat amb ajuda de neurocientífics i experts musicals confirma el que molts sentim cada cop que sona. Aquesta cançó desperta una cosa especial que la fa única i avui és considerada la millor de la història. La cançó que no et deixa indiferent. El seu èxit no només és nostàlgia, sinó el resultat d'una melodia que no deixa indiferent. La investigació va utilitzar ressonàncies magnètiques i electroencefalogrames per observar què passa al cervell quan sonen diferents temes. Àfrica es va destacar entre centenars de cançons per generar plaer i un llaç emocional que pocs aconsegueixen. L'harmonia dels seus acords i el ritme provoquen una resposta que s'enregistra a la memòria i al cor. El poder de la cançó no és només música, sinó un refugi per l'esperit. Des del seu llançament ha estat part de bandes sonores, records de joventut i fins i tot la inspiració per artistes que van créixer amb el seu ressò. I és que la cançó sembla tenir vida pròpia. El seu cor enganxós i les notes suaus fan que qualsevol tanqui els ulls i viatgi a llocs on la nostàlgia es barreja amb l'alegria. Amb la veu de Bobby Kimball, les percussions i els sintetitzadors creen un ambient que no necessita cap explicació per emocionar. La cançó va generar un debat. L'elecció d'Àfrica com la millor cançó de la història va generar un debat entre experts i oients. Alguns diuen que no hi ha una cançó perfecta, però aquest estudi suggereix que hi ha melodies que activen zones del cervell on habiten els records i les emocions més intenses. Vet aquí el secret d'Àfrica, un so que toca el més profund. La màgia del grup Toto no està només en les notes. La seva lletra parla de paisatges llunyans i d'un amor tan fort com el vent. És una història d'esperança i de recerca, explicada amb la força d'una veu que

mai no es rendeix. No sorprèn que aquesta cançó segueixi viva a les festes, a les carreteres o als dies de pluja, que demanen una mica de màgia. Però cal recordar que els músics del grup Toto eren músics de laboratori, que es diu. És a dir, músics que treballaven fixos en un estudi i acompanyaven a qui toqués. I eren molt bons, però estaven una mica enfadats perquè els seus noms no sortien mai en els crèdits dels discos, quan ells eren els que tocaven, no? Però passaven a l'anonimat. I com que estaven enfadats, van dir: deixem de fer això i formem el nostre propi grup. I no tan sols ens van regalar cançons fantàstiques, sinó fins i tot, segons molts, tant musicòlegs com científics o neurocientífics, la millor cançó de la història.

Has d'imaginar coses? Doncs vinga, som-hi. Imagina't que estàs als anys 80 i que estàs preparant una cinta de casset per emportar-te al teu viatge al costat de les camises, de la roba interior, dels pantalons o de les teves pertenències, oi? Però és important la música que selecciones. Quina cançó posaries dels anys 60, 70 o 80 en aquesta cinta de casset dels 80? Us en recordeu d'aquells radiocassets extraïbles perquè no els pispessin? Perquè els pispaven amb molta facilitat, eh? Alguns els posaven a sota el seient, però també els enganxaven. I bé, els extraïbles, doncs, segons on anaves, tenies que anar amb l'extraïble de la mà. Records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Des de l'Hospitalet de Llobregat m'escriu Juan Ramón Pino i em diu: esta vez te escribo para proponerte una canción para esta fabulosa cinta de cassette que estás confeccionando para llevarla en el coche y ponerla en el loro, entre cometes, veritat, en el loro, y que nos acompañe en nuestros viajes. Mira, yo propongo el Black Night de Deep Purple, pero la versión en directo del concierto del Made in Japan, y además salió en single. Un amigo de la juventud lo tenía y yo me lo grabé en un cassette que todavía conservo y que titulé Too Much Heavy, Play It Noise. Tengo una caja con unas cuantas cintas que conservo ya y a todas les ponía título. ¡Qué buenos recuerdos! Como siempre, despedirme felicitándote por tu programa y por los buenos momentos que nos haces pasar. Una abrazada. Gracias, Juan Ramón Pino. Pues aquí está la canción que tú querías grabar en nuestro cassette que estamos haciendo entre todos para ese viaje fantástico que haremos. Y en la versión que tú querías, del mítico Made in Japan de Deep Purple. All right. All right. ...1972... originalment un doble long play.

l'amic Juan Ramon Pino des de l'Hospitalet de Llobregat proposa que aquesta cinta que estem gravant entre tots per endur-nos de viatge, Black Knight, en la versió en directe dels Deep Purple del Made in Japan de 1972. Molt marxós estàs tu, eh, Pino, Pinoski? Però això té un perill, eh? Tu creus que, per exemple, per una autopista, escoltant això a tot drap, no et donaria instintivament per apretar una mica més l'accelerador? S'ha d'anar amb compte. Gràcies per la teva proposta. Saps que hi ha molts oients que s'estan apuntant totes les vostres propostes per fer aquesta cinta de veritat? És que encara hi ha molta gent que té cassets, eh? Gravadores, vull dir, i reproductores. Però també, si l'únic que fas és conservar els cassets antics, jo et recomanaria que no els llancessis, que segurament hi caben tots amb una capsa de sabates i algun dia poden fer falta

T'imagines un programa de ràdio presentat per un boig que després de Deep Purple i aquesta versió espectacular del Black Knight posi José Luis Perales? Doncs no t'ho imagines. Estàs escoltant aquest programa. És que hem rebut un correu d'en Agustí Morros Morell que diu: sisplau, Albert, de José Luis Perales posa la que vulguis. M'agraden totes. Doncs a mi, quasi totes. Va haver-hi un temps que feia com vergonya dir que t'agradés el Perales. I recordo els acudits del Peric, que sempre se n'enfotia d'ell i tal, no? I d'altres companys, com el Sergi Mas, que era el president Montilla, el Polònia de TV3, que en una entrevista em va dir: és que a mi m'agrada el Perales, però no sé si quedarà bé dir-ho, no? I tal. Doncs sí. Per mi el Perales ha escrit moltes cançons maques. Però ja que em dones a escollir, escollo l'Espera. Perquè no és gaire coneguda. I crec que explica una història maca, una història d'esperança, tot i que no deixa de ser una decepció. En el seu moment, 1988, octubre, es va fer una campanya de promoció important, però no va funcionar. Perales la feia en directe en els seus concerts, fins gairebé al final, però no la va incloure en la seva gira de comiat, que nosaltres vam veure a Palafrugell, al festival de Cap Roig. M'agrada l'Espera, tot i que em recorda Penélope, aquell èxit de Joan Manuel Serrat, escrit per Augusto Alguero. En els seus inicis, una de les poques cançons d'en Serrat que no eren seves, no? A Penélope, el seu amant torna, però han passat tants anys que ella no el reconeix. Diu: tu no eres quien yo espero. A la espera de Perales, qui espera és ell, i ella no torna mai més. Ell es fa vell esperant el seu retorn.

L'Agustí Morros Morell em demanava qualsevol de José Luis Perales i nosaltres hem escollit aquesta, menys coneguda que d'altres, La Espera, de 1988. I al final volem deixar-vos un bon gust de boca, un record de nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida, eh? Manolo Bonilla, des d'Esparreguera, ens ha demanat una del grup alemany Dream Sequence, que van fer pocs discos, però que estaven prou bé, concretament Outside Looking In, que aquí es va dir Mirando Adentro Desde Fuera. Ah, i diu que la seva discoteca preferida era el Cocodrilo Club, en el seu primer local de la Gran Via de Carles III de Barcelona.

0: Doncs moltes gràcies, Manolo, Manolo Bonilla d'Esparreguera, per recordar-nos aquest tema que teníem una miqueta oblidat, com la banda Dream Sequence, és a dir, una seqüència de somni, que és una expressió que s'utilitza en el rodatge de pel·lícules quan una escena queda especialment bé. La cançó Outside Looking In, Mirando Adentro Desde Fuera. Tu alguna vegada hauràs ballat, no? I alguna vegada no ho tenies previst. Estaves xerrant amb la teva copa de mà, amb un amic o amb una amiga, però va entrar una cançó i vas donar un salt a la pista perquè no podies quedar-te quiet. Doncs digue'm quina cançó era aquesta, de qualsevol època. Digue'm-ho per correu electrònic, envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Per l'última secció, al final del programa, els més ballats de la història. I recorda que els cocodrils, després de quasi 14 anys, ens continuen trobant les tardes de diumenges des de les 6 en punt a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. I encara ballem rocs dels anys 50, pop dels anys 60, so de Filadèlfia dels anys 70, la música italo-disco dels anys 80, cosetes maques dels anys 90, el millor de cada casa, i fins i tot els 2000, perquè, clar, els 2000 ja tenen història. Diumenges tarda, a les 6, comencem la sessió. Fins a les 10, Aribau 242, a la discoteca Barrocos de Barcelona. Per cert, que no sé com han passat 50 anys, però ja fa 50 anys d'això. Això era so de Filadèlfia, i era 1975, Déu meu. El grup People Choice, Do It and the Way You Wanna, és a dir, fes-ho com vulguis. Bueno, ja aprofito, ja que l'escullo jo, per celebrar aquests 50 anys, per dir quina era la meva discoteca preferida quan això es ballava. Era Planeta 2001, a Barcelona, sí. Llavors tenia de DJ a Fede Sardà, el propietari fins fa poc de l'U de Gas. Era el germà del locutor, del Xavier Sardà, i de l'actriu Rosa Maria Sardà, el Fede. Procura ser feliç, cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.

Watson, Miss Frisco. Ladies

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Move me, baby. Move me, baby.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: En Miquel Creixell, avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
5: Bon dia, tingueu.
4: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
5: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Riera de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i un enferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
4: Això al carrer mossèn Anton,
5: exactament,
4: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
5: Exacte, ara si et sembla anem pel carrer mossèn Anton.
4: Vinga.
5: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà. Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
4: Ara ens ho explicaràs tu.
5: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertany amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII, de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar permès. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
4: La de la plaça Pep Ventura. Estarien
5: sí,
4: allà, salesianes, sí,
5: però,
4: no?
5: Sí, prop de la plaça Pep Ventura.
4: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
5: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
4: La façana, no?
5: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus. Amb 17 naus paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó. I se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secessió. La secessió era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme, un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secessió, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
4: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
5: Exactament, exactament.
4: I anem cap al carrer Ventosmir.
5: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt poc, molt bon moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on ens estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924, un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyador, que avui està tancat,
4: sí.
5: Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
4: Ah, sí.
5: I una diu, niños.
4: L'altra
5: diu, niñas.
4: Sí, senyor.
5: De què va això?
4: Doncs aquella època entraven per separat.
5: Exacte.
4: Clar.
5: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem, doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. Que anem en direcció muntanya i sí. Ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep era el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
4: industrial.
5: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
4: L'església o de persones, sí, sí.
5: Els de dalt i els de baix.
4: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
5: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes...
4: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
5: Quina vols dir? La Plana?
4: La Plana.
5: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és interessant.
4: A veure.
5: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la masia del Corb, la gent li deia la Plana del Corb. Però és que aquesta immensa propietat estava tapiada hi havia paets per tot arreu. Hi havia paets en el que avui és el carrer de la Caeu.
4: Sí.
5: Hi havia paets pels dos costats, en les dues rieres, a la riera de Canyet i a la riera de Sant Joan, i hi havia paets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssim per anar ahí. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
4: sí,
5: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaer,
4: sí,
5: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
4: Va ser una mica històrica. La brava, no? Però...
5: Totalment a la brava. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li hem dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
4: sí,
5: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
4: Oh, per això ho deia, aquesta...
5: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos. Els seus caïdos.
4: Quan s'enderroca aquest monument?
5: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la derroca. Va ser de seguida,
4: Parlem del monument a Clavé, també?
5: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
4: sí,
5: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé. I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí, venia bastant a Badalona...
4: Però venia per amor.
5: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom, Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
4: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
5: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
4: sí,
5: en aquest moment.
4: Sí.
5: I allà trobem una casa encisadora. La casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, esclar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que hi entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre. Ara entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigo.
4: El senyor Amigo.
5: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
4: On és això?
5: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
4: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda allà mig.
5: Exacte, eh? I la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
4: Sí.
5: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
4: Sí.
5: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
4: Ara hi ha un restaurant.
5: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis. No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament, va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem a l'any 40-41, fins que l'inspector va arribar.
4: I es va
5: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
4: Uh-huh. Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada,
5: per aquesta zona.
4: Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, O sigui que la propera, doncs, en volem més.
5: D'acord.
4: Gràcies.
5: Més, doncs. Adéu.
4: Adéu, Miquel.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí. Edició d'estiu.

0: tornem a sortir al carrer. De fet, qui ha sortit al carrer ha estat en Suhab Seva. Què tal, com estàs?
1: Tot bé, Núria, què tal, tu?
0: I ho ha fet per parlar, per preguntar sobre una qüestió que és de molta actualitat, i és que fa dies que sentim a parlar de l'antivirus, d'aquest desembarcament, també d'aquesta evacuació de passatgers que ha tingut lloc a les Canàries. Ara ja estan tots els passatgers de l'Ondius. Aquesta embarcació on s'ha detectat el brot d'antivirus, doncs, hospitalitzats, amb aquest seguiment que durarà ben bé una quarantena, més de 40 dies, i doncs com a resultats, ara ens en parla en Suhab, de moment 3 víctimes mortals, alguns contagiats i d'altres de sospitosos.
1: Exacte. Un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que ha generat força impacte aquests dies, com dèiem, que és aquest brot d'antivirus que es va detectar en un creuer a l'Atlàntic i on també, com deies, ja hi ha tres persones mortes. Una notícia que inevitablement ha fet que molta gent torni a pensar en pandèmies, confinaments i contagis. Segons explica un article del 3CAT, el brot es va detectar en un creuer amb 147 persones a bord i l'OMS està fent un seguiment d'aquest cas que, com dèiem, podrien haver més de 40 dies de quarantena, no? Hem de dir que les autoritats sanitàries insisteixen que el risc per la població és baix i que l'antivirus normalment es transmet a través d'arrossegadors, no entre persones. Mm-hmm. Però clar, després del que vam viure amb la Covid, qualsevol notícia relacionada amb un virus activa ràpidament les alarmes. I per això vam voler sortir als carrers de Badalona. I la primera pregunta era gairebé obligada. Coneixies què era l'antivirus abans d'aquesta notícia?
2: Sí,
3: jo també.
2: No,
4: jo tampoc.
1: I la realitat, Núria, és que molta gent no en sabia d'aquest virus, no n'havia sentit a parlar mai. De fet, segons les autoritats sanitàries, és una malaltia poc freqüent i habitualment està bastant vinculada amb el contacte amb excrements, orina d'arrossegadors infectats.
0: De fet, fa pocs mesos jo en vaig tenir coneixement, com segurament molta gent, arran d'aquella notícia de la mort de l'actor Gene Hackman, no?, que va morir d'antivirus el 2025, que van ser trobats ell i la seva dona també sense vida a casa seva.
1: De fet, jo no en sabia res fins que va sortir la notícia del creuer perquè hi va haver rebombori, per tant, no en sabia gairebé res, no? I aquí és on entra una de les qüestions que més preocupació ha generat. Et preocupa que hi pugui haver contagis entre persones?
2: Moltíssim, sí, em preocupa.
5: Ara mismo no.
3: No, perquè és molt difícil el contagio. Realmente es muy difícil.
0: I, de fet, en aquesta mateixa línia es pronunciava avui mateix que entrevistàvem el doctor Puerta de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens deia que, de fet, és una possibilitat molt remota la de la disseminació del virus entre persones. Sí que és veritat que diferenciava entre la soca, diguéssim, que hi ha Europa o Àsia, on no es dona aquest contagi d'animals a persones, però sí que és veritat que els casos que ens han arribat venen precisament de la soca andina, on sí que hi ha aquest contagi de zoonosis, entre arrossegadors, que són els portadors del virus, tot i que amb ells no els afecta de la mateixa manera, a persones. I, per tant, d'aquí aquestes mesures de seguretat tan, diguéssim, notables, no?, amb la intenció de que realment sigui remot, continuï sent remota aquesta possibilitat de contagi del virus, de l'antivirus.
1: I al final és que és normal que hi hagi aquesta por, perquè quan sentim paraules com, per exemple, brot, quarantena o virus,

0: Biòleg Oriol Mitjà explica que el nivell de reproducció del virus és molt, molt, molt baix, molt lluny del que va passar amb la Covid, i que per això els experts insisteixen que no estem davant d'una situació pandèmica. Però, clar, això no evita que la notícia hagi generat aquesta inquietud, sobretot tenint en compte el context on ha passat, no? En un creuer. Al final és un tema que genera com aquest interès, perquè també és un cas molt específic, no? Uh-huh. Per això vam preguntar, et faria por viatjar en un creuer després de veure aquesta notícia?
1: Sí, a mi la veritat que no. No, jo la veritat que no em fa por viatjar en un creuer.
2: No, no, yo he viajado en muchos cruceros, he hecho 6. Y no, hay mucha seguridad. Es realmente, si entras con ello y pasa, pero hay muchísima seguridad.
3: Te puede pasar en cualquier parte también.
2: En cualquier parte.
0: I és interessant, Núria, perquè, clar, aquí la majoria de persones coincideixen que no deixarien de viatjar en un creuer per aquesta notícia.
4: Perquè ja hi ha molt protocol, no?, també, i actuacions sanitàries al voltant d'aquesta seguretat.
0: De fet, una de les persones que hem escoltat explicava que ja n'ha fet diversos i que sempre els ha considerat espais molt segurs, i aquesta és una idea que s'ha repetit a força, que un contagi al final pot passar en qualsevol lloc, no només en un creuer. I jo estic molt segur que moltes de les persones que deien que que diuen que tenen por potser a viatjar en un creuer, si els hi diuen ara mateix tens un creuer de 7 dies, segur que l'agafen i no el deixen escapar. És veritat que els creuers continuen tenint una càrrega simbòlica important després de la Covid, perquè molta gent encara associa aquests espais tancats amb la facilitat d'aquesta propagació de malalties. Però tot i que la majoria no expressa por real a viatjar, sí que reconeix que aquest tipus de notícies generen una certa inquietud inicial. De fet, segons diferents informacions publicades aquests dies, alguns passatgers del vaixell van haver de quedar-se confinats a les seves cabines mentre es controlava aquesta situació. I això inevitablement ens transporta a una altra època, però abans d'entrar-hi vam voler preguntar una cosa molt important. Penses que els mitjans estan generant alarma o simplement estan informant del risc?
1: Jo crec que informen del risc.
3: A ver, sinceramente, no he visto mucho la tele. Yo alarmada no estoy, de momento. Yo creo que de momento bien.
2: Sí, yo creo que sí que generan un poquito de alarma. Pasó también con el COVID, que fue horrible, pero sí, se crea.
4: Clar, s'ha de combatre aquesta desinformació i també. Exacte. Hi ha aquest alarmisme injustificat. Està bé que estiguem assabentats dels fets, no?, de l'actualitat i de les actuacions que es donen a terme, que hi hagi transparència, però no cal, diguéssim, no cal ni convé sobrepassar aquesta línia informativa.
0: És el que dèiem, al final és un cas molt concret i hi ha com aquesta morbositat al voltant, per tant es creen discursos que potser al final, en comptes d'informar, acaben de desinformar. I com dèiem, aquí també hi ha un debat, perquè hi ha gent que creu que informar sobre aquests casos és necessari, i d'altres que pensen que certs titulars poden generar molta més por,
4: no?,
0: de la necessària. Perdó. I és que després de la Covid, qualsevol notícia relacionada amb el virus té un impacte molt més sensible a la població, però els experts insisteixen en una idea molt clara. La situació és molt diferent i no hi ha indicis d'una nova pandèmia. Tot i això, hi ha una paraula que torna ràpidament al cap de tothom, que és confinament. I per això també vam voler preguntar directament a la població si aquesta notícia els havia fet recordar l'època de la Covid i el confinament.
1: Bueno, encara no, perquè no hem arribat a aquell punt, però podria arribar.
5: Jo crec que no arribarem al confinament.
3: No, la verdad es que no, porque no creo que se llegue a eso, entonces no.
2: No, para nada, para nada. Además, el COVID tampoco fue realmente como decían después al final.
4: No pensen en la possibilitat d'un confinament en general.
0: Aquesta situació, al final, és una idea general. Aquesta situació no es percep ni de lluny com el que va ser la Covid, no? La gent veu aquest cas com una notícia preocupant, sí, però molt més controlada i limitada, sobretot perquè les autoritats sanitàries insisteixen que el risc de transmissió és baix i que no hi ha indicis d'una situació comparable amb el que va ser la pandèmia, no? De fet, tal com explica l'article de 3CAT, els experts remarquen que l'antivirus no té la mateixa capacitat d'aquesta propagació que va tenir el coronavirus. I és que aquesta és precisament la idea que més repeteixen els especialistes durant aquests dies. Tant el metge Antoni Trilla com l'investigador, Salvador Massip, ha insistit que això no és la Covid i que estem davant d'un brot molt controlat d'una malaltia coneguda des de fa dècades. No és una cosa que ens trobi per sorpresa, no? Tot i això, encara que la situació sigui diferent, hi ha coses que inevitablement desperten records, paraules com, per exemple, dèiem, quarantena, brot, confinament, continuen generant una reacció també amb els

0: final en molta de la gent, no? I això ens porta a la següent pregunta. Creus que la societat reaccionaria amb la calma davant d'un altre confinament?
1: No, yo creo que tampoc.
2: No, sinceramente creo que no hemos aprendido nada, no.
3: No, yo creo que es que a lo mejor no se apoyaría el confinamiento.
4: De fet, l'OMS assegura que no hi ha res que apunti que hi pugui haver un brot més gran, insisteix que el risc global continua sent baix, però no descarta que es puguin detectar més casos en les pròximes setmanes. Ho ha justificat així el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, Tedros Adhanom. Aquest mateix matí, a causa de molta interacció, diu que explica no que van tenir els passatgers abans d'haver començat a seguir mesures per prevenir aquests contagis. Ho ha fet en roda de premsa, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha justificat la col·laboració espanyola en el desembarcament de l'Òmnibus, no? Emmarcant-lo també en l'article 44 del Reglament Sanitari Internacional, i tots dos han mantingut doncs, que mantenir els passatgers al vaixell hauria estat cruel. Per ara, si ens remetem a les dades, s'han elevat a 11 els casos d'antivirus, 9 dels quals estarien ja confirmats, tot i que no es descarta que s'enregistrin més en les pròximes hores o fins i tot dies.
0: I la sensació general és que seria molt difícil de tornar a un confinament. Moltes persones encara arrosseguen el que és el cansament emocional d'aquella etapa.
4: No en volem ni pensar.
0: Exacte. Sofà, eh? I és que encara avui, a parlar d'un possible confinament, continues generant aquest rebuig i cansament només d'imaginar-ho, no? Per això hem volgut acabar amb una pregunta molt personal, que va ser, què és el que recordes més dur del confinament?
1: No pude sortir de casa, les classes online i això.
5: Sí, jo el mateix. Sobretot no sortir de casa.
2: Hombre, el encierro es lo más duro, lo que pasa que en mi situación no lo llevé mal. Yo creo que también es la situación personal de cada persona y pues eso, su situación personal. Yo no lo llevé mal, ¿eh? Pero bueno, el
3: yo
2: encierro...
3: Yo no lo pude hacer porque trabajaba de cara a público en dietéticas, medicina natural, y teníamos abierto. Y se pasó mal porque iba solo por la calle, sola en el metro, y era un poco raro.
4: Tant de bo això quedi només en el record d'uns quants milions de persones i que no ho tornem a viure mai més.
0: De fet, o sigui, veiem que hi ha un aïllament tant per les persones que havien d'estar a casa perquè havien d'estar obligades a casa, com les que podien sortir, per exemple, a fer llavors de feina, que també es trobaven aïllades perquè també no hi havia gent al seu voltant o no tenien com aquest contacte amb altres persones, no? I aquí és on la conversa deixa de ser sobre un virus concret perquè al final, Núria, el que aquesta notícia ha despertat és una memòria col·lectiva molt, molt recent. En definitiva, el cas del creuer amb antivirus ha tornat a posar sobre la taula la relació que tenim amb la por, amb la informació i amb tot el que vam viure durant la pandèmia. Però almenys, de moment, els experts insisteixen en un missatge clar, calma. El risc és molt baix i la situació està molt controlada.
4: Doncs esperem que així segueixi. Gràcies, Suhab, que vagi molt bé.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
4: Adéu-siau.
6: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
7: Badalona Matí, edició d'estiu.
8: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido. Te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
9: Esto es realmente lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
8: Solo los que no me entenderán porque es algo como muy loco, ¿no? Sin embargo, no he comprendido hasta ahora el sentido de este viaje.
10: Tú nunca entenderás.
8: Porque todo se acaba, pero todo queda en algún rincón. Y aunque muchas veces vivimos completamente ajenos a su existencia, de pronto, sin saber por qué, se levantan de su escondite y nos hacen vivir tiempos lejanos que creíamos perdidos. Y tú, Federico, tú me estabas empujando con una mano invisible hasta este lugar. Ahora comprendo el sentido y alguna vez En el silencio de estas paredes he escuchado el eco de tu voz repitiendo:
11: solo el misterio nos hace vivir.

segle V abans de Crist, en ple moment d'esplendor de la Grècia clàssica, apareixen els primers textos que intenten explicar el món a partir de l'observació i l'experiència. Des de llavors, metges, filòsofs, matemàtics i naturalistes començaran a escriure sobre el cos humà, les plantes o les proporcions de l'espai amb un llenguatge propi i precís. D'Hipòcrates i els tractats mèdics, passant per Euclides i la seva geometria, fins a Discòrides i els seus remeis, la ciència antiga va trobar una forma d'expressió que encara avui ens fascina, creant així tot un gènere, la literatura científica. Però podem parlar de ciència a l'antiguitat clàssica? Com s'escrivien aquests textos? Quin paper hi tenien l'estil, la retòrica o fins i tot la bellesa? Avui, a les portes de Troia, viatjarem a la Grècia clàssica i hel·lenística per descobrir com els antics van posar la ciència per escrit. Benvinguts als primers textos del saber. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la literatura científica antiga, i ho fem molt especialment amb en Jaume Ripoll Miralda. Benvingut, Jaume.
1: Hola.
0: Molt content de tenir-te aquí. Tant de bo pogués dir contents, però hi ha hagut, com o no, problemes de transports, etc. Ja donarem més detalls, si s'escau. En Jaume és professor de llatí a secundària i batxillerat. També és traductor d'Hipòcrates per Adesiara. Adesiara, ho estic dient bé?
1: Sí.
0: Del llibre Aires, Aigües i Llocs i Jurament, publicats el 2023. I és també autor de Grec Mèdic, Guia per identificar termes, publicat per les publicacions de l'Abadia Montserrat el 2018. Molts segurament el coneixereu per la seva activitat a la xarxa social, sobretot a Blue Sky, també una miqueta X, cada cop menys, no? Mm-hmm. El coneixereu com a Jaume Diàduc, especialista en tuits, bromes terribles però boníssimes alhora sobre les llengües clàssiques i també sobre Tolkien. No sé si vaig errat, va per aquí la cosa.
1: Tot va bé, tot va bé. Quin elogi.
0: I res, comencem amb una pregunta inicial que jo penso que és molt necessària. Fins a quin punt uns textos de fa 2.500 anys ens poden ajudar avui a cultivar el nostre esperit científic i la nostra curiositat?
1: Doncs jo personalment crec que moltíssim, i diria de fet que és la millor manera de fer-ho.